Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien de sanificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sónar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana, per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparació ciutadans a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i de retruc, afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara l'ambient encara és més suau que no pas ahir. A aquesta hora també amb més xafogor i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les quatre gotes i quatre trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir i, per tant, tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor, aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida, i atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT amb la incorporació també de professors de secundària implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Considerem que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
6: La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
7: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
1: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
8: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdir i Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
9: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
8: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
1: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
15: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
16: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
15: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que els 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos del tractament.
1: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9... N'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Kleinborn quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Kleinborn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà a les 8 es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però el Napro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquest recte final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts

0: Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un gol a zero del partit de l'anada, després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
1: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
0: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
2: Al Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
3: Entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
2: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de dues victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
0: L'Igualada està obligat a guanyar els dos partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el cinquè partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la sisena.
4: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
5: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat en l'important que és el partit, que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
0: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hockey Club no arribava a la final de l'Hockey Lliga.

La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quatre minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials. però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
2: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
3: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. Amb retallades que no s'han recuperat i, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
2: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
4: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
4: Sí.
5: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
4: No, no deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
6: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: I a 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí, us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
7: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la Via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les tres famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
8: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos, i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver-hi una solució alternativa.
9: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
1: Doncs justament a la Catalunya Central, els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa, previst de cara al proper 23 de setembre, i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia, de 7 a 12 del matí, per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roure, de Canal Taronja Central.
10: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macrodesnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
11: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic fins i tot. I és el que ens han demanat.
10: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
11: Que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta, aquesta perspectiva de futur, de poder construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
10: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
1: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
12: I tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
1: Vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
12: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. Per tant, al sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més al sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en 3 indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès, estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà i interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
1: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
12: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser lògicament Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
1: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos.
12: Completament.
1: Vinga, sí, fins després, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
12: Adéu.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR 3/4. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels 3 regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
13: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
1: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
14: Entenc, pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
1: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran tres etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les set ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fryke and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
15: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
16: So when they wear this...
17: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
15: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant així una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Analitzarem les possibles conseqüències d'aquest gir d'última hora, tot seguit en conversa amb Jordi Armadans, politòleg i periodista. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. 8:03, és hora punta, volem saber si hi ha gaires problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant d'un accident a la C58, a l'ús de la Trinitat sobre mateix, on hi ha dos carrils tallats i en sentit Trinitat, cap a Trinitat i la zona de Rondes i Meridiana, doncs hi ha 2,5 km de circulació molt lenta. Això fa que tota les rondes, en el cas de la B10 i la ronda de dalt, doncs tinguin molts problemes per accedir, sobretot a la zona de Santa Coloma i les rondes, la situació viària s'està complicant per moments. A banda, també tenim aturades a la C33, de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos nord, també a la P7 a Barberà, en dos sentits. Si us dirigiu cap a la part sud, retencions de 7 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i aturades en diversos punts per arribar a la Diagonal. Com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Doncs ara la previsió meteorològica, que és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, diu que aquest cap de setmana, de fet diumenge, arriba l'estiu oficial i Catalunya serà un forn. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, donarem la benvinguda a l'estiu astronòmic, que comença el diumenge a les 10:24 del matí, amb una temperatura desbocadament alta. Per tant, ha de fer calor al mes de juny? Sí. N'ha de fer tanta com en farà a fines d'aquest cap de setmana? No, i no és normal. Per tant, temperatures que s'hauran de tenir en compte perquè seran extremes. Avui, de moment, aquesta extrema calor no la tindrem, però de calor en farà, i no poca. De fet, ja al matí comença xafogós, ha començat amb una temperatura més alta que ahir, i les quatre gotes que han anat caient aquesta nit amb fang o algun tro que s'ha sentit en algunes comarques, tot això és història. Per tant, ja al matí acabarà sent més assolellat. Aquesta tarda, quatre núvols simplement decoratius, no estarem parlant de tempestes, hi haurà pulsim en suspensió, veurem el cel una mica tèrbol i quan hi hagi el capvespre es veurà un palet marcià, i això és preludi de la massa d'aire sahariana que ens anirà afectant. De fet, demà i el diumenge parlarem de temperatures més elevades. El diumenge, més de 40 graus a la meitat de Catalunya, sobretot en cotes més interiors. Matinada i el dissabte d'hora, algun ruixat a les comarques de Lleida, però vaja, de tempestes o de pluges importants a Catalunya el cap de setmana no, i de calor la que vulguem. I n'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. Amb tot, la CGT considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren, però, que la decisió del Tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
6: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
6: Sí.
7: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
6: No, no deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
8: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: És una notícia que hem sabut fa escassament mitja hora. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament el país helvètic on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. Mentrestant, en les darreres hores, un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. Doncs en aquest context d'incertesa sobre el futur d'aquest acord de pau i amb les converses cancel·lades, volem analitzar la situació amb Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Què implica aquest gir de guió, que s'hagin cancel·lat aquestes converses entre Estats Units i l'Iran a Suïssa? Hem tornat a on érem abans de la signatura del memoràndum, què et sembla?
9: Esperem que no, esperem que no. Sí que és evident que el memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat per part d'Estats Units, per part d'Iran, amb la evident i no ganes de, per part d'Israel que això es produís, no? I que, per tant, tots aquests elements demostren la fragilitat de l'acord. I el que s'ha suspès ara és, a banda de la signatura pública, doncs, l'inici de les converses, diguéssim, que el memoràndum marcava, no? El memoràndum no deixava de ser un marc d'actuació pactat de forma conjunta, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. No? Per tant, bueno, estem en una situació de precarietat, de fragilitat, de vulnerabilitat, i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
1: Clar, una mica sempre s'ha dit que la pau definitiva passa pel Líban, no? Quin paper han jugat o hi podien haver jugat aquests atacs d'Israel que ara comentàvem al Líban en aquest trencament de les converses, o si més no, en aquest stand-by que s'ha declarat avui? Què et sembla? Clar, Netanyahu, és evident que el memoràndum, el text en el memoràndum es reafirma la integritat territorial del Líban, però és el que tu explicaves ara, no? Netanyahu i Israel no ho subscriu, això.
9: Sí, sí, hem de tenir present que el memoràndum s'hi recullen algunes línies vermelles per part d'Estats Units i algunes línies vermelles per part d'Iran, i una d'elles, òbviament, és que el Líban quedi incorporat en aquest acord, en el sentit que no pugui ser atacat com està sent atacat durant aquests mesos, no? Però també hem vist de forma claríssima i contundent, no? Com fins i tot Trump i Vance, que són absolutament fidels, lleials i propers a Netanyahu, doncs han esclatat els darrers dies de forma pública, a més, mostrant la seva discrepància, mostrant el seu desacord, mostrant el seu descontent amb el que seria l'actitud de Netanyahu de bloquejar qualsevol tipus d'avenç. No? Per tant, és evident que hi ha un petit cisma en aquesta coalició tan sòlida, i això, òbviament, pot tenir clarament un reflex no deixa de ser significatiu que si avui s'havia de fer l'assignatura, doncs que s'hagi atacat aquesta matinada doncs, el Líban per part d'Israel és una demostració claríssima de voluntat de boicotejar-lo, no? I per tant, si l'Iran es mantenia amb la seva postura, no podia signar això si hi havia un nou atac. Per tant, tot era previsible dins del que seria doncs, aquesta voluntat de Netanyahu de desmarcar-se de tot això. I cal entendre que Trump i Vance, ni que sí, per qüestions purament formals de que no volen ser desautoritzats de forma pública, ara mateix estiguin bastant emprenyats, no?, amb l'actitud de Netanyahu.
1: Doncs Jordi Armadans, tindrem temps de parlar d'altres aspectes que també volíem preguntar-te, però que de moment, com que la cosa ha anat com ha anat, ho deixem aquí. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Ja passen 2:15 del matí. Aquest cap de setmana serà molt calorós, us ho estem explicant des de primera hora del matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior del país. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà, sens dubte, la primera situació extrema de l'estiu amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és habitual, sens dubte, que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Unes temperatures tan altes, una calor tan intensa, que també, evidentment, fan perillar els boscos, fan patir de cara a això, els incendis. De fet, els bombers treballen actualment en 9 focs en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs. I 2 estan estabilitzats, a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. Pel que fa a l'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5. Més coses. Els treballadors de les biblioteques han estès a tot Catalunya la protesta que van engegar a Barcelona i continuen, ja us ho hem anat explicant també reiteradament en aquest informatiu, amb una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La protesta coincideix, com explicàvem, amb la imminent arribada de la primera onada de calor de l'estiu i que impedirà, per tant, utilitzar les biblioteques com a refugis climàtics. El Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són a les portes d'una biblioteca tancada per aquesta vaga a Badalona. Bon dia, Anna. En quin punt es troba, doncs, ara mateix aquest conflicte laboral?
10: Bon dia, Elena. Sí, aquest va ser un conflicte laboral que va arrencar a Barcelona, es va estendre després a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i ara a tot Catalunya. I és un conflicte laboral ben peculiar, perquè la plantilla dels treballadors de les biblioteques ha de negociar amb diferents administracions. No es tracta d'una plantilla de treballadors públics unitària. En alguns casos responen davant els ajuntaments, en altres casos davant les diputacions i en altres davant empreses privades. Així que amb Laura Solà, ella és delegada del sindicat CGT, el sindicat que lidera aquesta protesta a les biblioteques. Bon dia, Laura.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer quines són les particularitats del vostre conflicte.
11: Mira, és la primera vegada que el sector de bibliotecari del sistema de lectura pública, els treballadors ens unim, perquè com has comentat, som un sector que estem atomitzat tant a nivell territorial, un servei essencial municipal, però que es dona amb conveni amb diferents administracions, i per això sempre ens ha costat tant poder-nos organitzar. Però ara alcem la veu perquè les reivindicacions són comunes, són compartides i ja no podem més.
10: Som a Badalona, davant aquesta biblioteca, la Biblioteca Canyadó i Casagemes. El vostre conflicte laboral posaria en risc que aquestes biblioteques, aquests equipaments, continuïn sent refugis climàtics davant la primera onada de l'estiu que està a punt d'arribar?
11: Bueno, els equipaments no només donen el servei de biblioteques, sinó que hi ha molts municipis que, com que els equipaments són seus, els obren de forma autònoma com a refugis climàtics. El risc, però, és no invertir en serveis públics i no invertir en els últims espais democràtics que tenim, que són les biblioteques i que donen servei a la comunitat.
10: Laura, i en aquest sentit, recorda'm quines són les reclamacions bàsiques del col·lectiu dels treballadors de les biblioteques.
11: Sí, demanem una valoració del sector professional, que se'ns valori a nivell laboral. Demanem conciliació laboral, mesures de conciliació, perquè estem fent fins a 11 hores diàries i fins a 6 i 7 jornades setmanals, i demanem sobretot més mans. Necessitem més recursos humans, més recursos econòmics i espais de negociació vius per poder interactuar amb les nostres administracions.
10: Laura Solà, delegada del sindicat CGT, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i posar-nos al dia d'un conflicte laboral que continua es mantenint el temps. Recordem que divendres i dissabte els treballadors de les biblioteques continuen en vaga a l'espera que s'obrin escenaris negociadors i es pugui posar punt i final a aquest conflicte.
1: Doncs així ho esperem, perquè sembla que d'entrada va per llarg. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Minuts i arribarem a 9:15, cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
12: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels Satoranski, que també l'hem notat bastant, però l'Apro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem,

0: Pista murciana. I parlem ara del Mundial de Futbol, perquè a l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el gran protagonista en les últimes hores. El de l'Ella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
1: Entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hartfreek and the Perpetual Singers. L'Institut Mediterrani del Vendrell s'ha proclamat guanyador de la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio, on han participat 31 emissores de ràdio. Des del gener, 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya han competit per arribar a la gran final celebrada al Centre Cívic Tomassa Cuevas de Barcelona. Ens ho explica la Judit Vallès.
2: L'Institut Mediterrani del Vendrell guanya la 13a edició de la gran final del Picalletres de ràdio. Després de mesos de concurs, els dos equips finalistes, l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Mediterrani del Vendrell, han protagonitzat una final d'alt nivell que s'ha resolt en els darrers compassos del concurs.
3: Jo pensava que guanyarien elles, perquè hem començat molt bé lletrejant, però a les següents proves ens hem equivocat.
4: Intens, hi ha hagut moments de tot.
5: No ens hagués agradat guanyar, però al final arribar aquí ja és una experiència.
2: I entre les proves, algunes de més difícils que altres, com les de lletrejar paraules o els jocs lingüístics enginyosos.
6: La de la paraula i les tres definicions eren paraules que no havíem escoltat.
7: Sempre costa més el lletreig i el nivell 3 doncs, és un nivell difícil.
2: L'objectiu del format és fomentar l'ús de la llengua entre estudiants.
8: És més important que mai promocionar aquest tipus de programes perquè estem veient a tot arreu, no?, que l'ús social del català està baixant, crec que ara estava en un 32% i que el col·lectiu dels joves precisament era un dels col·lectius que menys el parlava, no?
2: La final també ha gaudit l'actuació musical de Diana Moore, posant el punt festiu a una jornada marcada per la llengua, el talent jove i la participació escolar.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja no anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, i el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. Som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació jo crec que anòmala, no? En quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no? Que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, les mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola Mowgli, hi tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
5: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronten. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Quin balanç feu d'aquest curs marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars i com ha anat el curs en general?
6: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació estem units i tot és per una millora. Una millora, en definitiva, també per la societat, perquè els que estan aquí són els protagonistes d'un demà que ens interessa a tots.
5: Marta, més enllà d'aquest tema, avui és un dia important, és l'últim dia de curs, que és el que heu preparat aquí a l'escola Mowgli, que ja podem veure que el pati comença a omplir-se de nens i hi ha moltes coses preparades.
6: És un dia molt especial avui, principalment perquè ens faran l'entrega i el regal del gegantó Mowgli, que ens els fan l'Associació de Veïns del Barri Gaudí, amb qui tenim una connexió, una xarxa molt bonica, i avui és un dia molt especial perquè farem també un tancament de festa major, la festa major també de l'escola i de una arribada de Sant Pere. I aquí trobarem tot el seguici i farem doncs honor amb aquest Mowgli que ens arriba avui.
5: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó Mowgli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
6: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any, nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns de Barri Gaudí fa 40 anys i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
5: Marta, que vagi molt bé el dia. Deixem que seguiu preparant coses i avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
7: Bon dia.
5: Quina valoració en feu del curs i sobretot com encareu aquest dia que ja és especial per vosaltres?
7: Jo estic molt contenta perquè per fi ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut i estic molt orgullosa de tota la classe, perquè encara que ens barallem i tot això, Són molts anys junts i estic molt contenta.
5: I sou una pinya, no? I com encareu el anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
7: Sí, estic una mica nerviosa, però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics. I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènech i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns, com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
5: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
7: Moltes gràcies.
5: I companys, ja ho veieu aquí a l'Escola Mogli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on farà l'entrega d'aquest gegantó Mogli.
1: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
8: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
8: Sí.
9: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
10: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, previstes per aquest divendres, s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, analitzant les causes d'aquesta aturada.
2: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, en el que seria aquesta aturada.
1: Aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és gens habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Ho hem analitzat tot plegat amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
11: Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui, per exemple, a les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. El diumenge, les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima. Segona zona, l'Empordà i interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès.
1: Unes altes temperatures que també fan patir per la natura, i és que els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs, després del darrer episodi de sequera aguditzat els anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
12: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint els rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes. Una notícia que ha agradat a la ciutadania.
13: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
14: A mi em sembla bé perquè sorties de la playa i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto, i ja està.
15: Una retornada positiva d'aquesta aigua, perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, ja a la sal i tot.
16: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
12: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
1: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
1: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
17: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final. La Pro Vítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
18: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, avui hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
17: També victòria del Barça de futbol sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 al Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb dues dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. El ser avui equip de segona divisió té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i ha de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
19: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Però era una mica, no?, com ho viu un aficionat. Tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esports Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
19: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
20: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes de que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
19: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador en Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern, no aquí a la prèvia. Què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
20: Doncs es farà una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des que comenci el partit, sinó molt abans, des que sortim de la convocatòria amb autocar, des de on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà, fins a l'arribada aquí a l'estadi, ja està preparat des de totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
19: I Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
20: Gens ni mica, en tenim moltes, moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
19: Doncs Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 1-0 de l'anada.
20: Correcte, això mateix.
19: Moltes gràcies.
20: A vosaltres.
19: Doncs companys, ja heu vist, nervis, ganes de que arribi el partit, emoció, i 12.000 persones que animaran els homes de Ferran Costa en aquest intent de remuntar l'1-0 de l'anada i poder tornar a la segona divisió.
17: Doncs tant de bo, Josep Collell, companys de Televisió de Sabadell Vallès, hi hagi aquesta remuntada. La setmana passada Helena ja van aconseguir una remuntada en el partit de semifinals. Tant de bo, a veure si podem l'any que ve parlar del Sabadell a segona divisió.
1: Doncs les ganes hi són per part de tots nosaltres. Ara falta que els jugadors facin la seva feina.
17: I tant.
1: Val, Cristina, bon cap de setmana, que
17: vagi
1: bé.
17: Igualment, que vagi bé.
1: És temps ara, com cada divendres, per fer un repàs a la cartellera del cinema, i ho fem, com sempre, de la mà del David Navarro.
21: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
22: Jo ho vaig notar com electricitat.
23: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
21: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
24: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
25: ¿Qué estás haciendo?
26: Soy yo, Joel, tu hijo.
23: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
3: Pensé que tu moriries antes.
4: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
5: Yeah! Així us declaro marit i cobert. Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
6: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
4: Gràcies, gràcies!
7: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
25: Un altre cop l'extinció, no!
23: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
26: Bus, queda't aquí, ja hi vaig jo.
27: No m'hi veus capaç, oi?
1: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hard Freak and the Perpetual Singers. Amb la seva música, doncs, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Dilluns us esperem de nou aquí a les 7. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran de diluir les seves reserves d'urani enriquit. I filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula, volíem dir, la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre el jutge amplia la investigació també ara a les seves filles i a la seva secretària. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcats per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores del sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, mentre que el sindicat majoritari vostè que encara no s'ha decidit. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell. Es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats ja els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha avisat que amb la normalització completa està prevista pel dissabte al matí. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mercedes.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran que dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classes, escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats, però els incendis a Alella i l'Albi, i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa està prevista per demà al matí. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer el dijous a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca i els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I en mobilitat, en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i també una avaria a la C58 a Barcelona que deixa un carril tallat. A banda, també s'estan fent reparacions a la via a l'AP7 a Mont-roig del Camp, direcció Amposta, i queda també un altre carril tallat en aquest punt. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

amb el Gran, 107.4. Let's go, girls.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que Ustec ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat el passat dimecres. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen, que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveuen que s'arribin als 40 graus o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C60 Argentona deixa un carril tallat direcció Granollers. A banda, també un altre accident a l'AP7 a Barberà deixa també vehicles al voral sentit Tarragona i amb dos accidents provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. És la una.
1: Ona Malgrat. Serveis informatius.
2: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, divendres 19 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. La segona caminada solidària de l'associació Aixafarroques ja suma prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

0: L'associació Aixafa Roca ja suma prop dels 200 participants en la segona edició de l'activitat solidària Camina i remulla't per l'Ela, que se celebrarà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. Nosaltres hem parlat amb la tresorera de l'associació Aixafa Roca, Vanessa García. Escoltem l'entrevista. Bé, l'associació Aixafa Roca ja ho té pràcticament tot a punt per celebrar aquest dissabte la segona edició de l'activitat solidària Camina i remulla't per l'Ela. En parlem, per conèixer més detalls, amb la tresorera de l'entitat, Vanessa García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Bé, en primer lloc, Vanessa, ja podem dir quanta gent teniu inscrita?
1: Doncs sí, la veritat és que estem tenint una bona resposta, estem superant els números de l'any passat, ara estem a prop de les 200 inscripcions, uh-huh. I encara estem a temps de continuar fent inscripcions fins al mateix dia. Fins al mateix dia 20 de juny estarem una hora abans a les 5 de la tarda a la plaça Xesco Boix, que posarem carpa per continuar amb les inscripcions. Sí, va com l'any passat, normalment l'últim dia hi ha molta gent animada que ens està trucant que vindrà l'últim dia a fer les inscripcions, que potser fem un 30% més. O sigui que és una bona resposta de la ciutadania.
0: Calculem llavors que si són uns números de 200 persones que s'apunten, vale? Ja sabem que pot ser una miqueta més, això suposaria una quantitat de 2.000 euros recaptats. Entenc, perquè són 10 euros l'entrada... Bueno, la participació, entenc que...
1: Exacte. Hem de, de sofrir algunes despeses, però, rondem aquests números, sí,
0: que pràcticament. Que recordem que això anirà destinat, aquests diners, a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, o sigui, l'ELA, veritat?
1: Exacte. Ho donaríem a la Fundació Miquel Valls. També recordar que no només són les inscripcions de la caminada, perquè després, una vegada acabem, farem un vespreig, quan tindrem un servei de bar, i tot el que es recaugui allà també, en el servei de bar, també serà donat a la Fundació Miquel Valls. Uh-huh. Per tant, que les persones, animem a les persones que no puguin fer la caminada, doncs ens vingui a veure per la tarda, que tindrem el servei de bar, una mica de música, i estarem fins a les 11 de la nit, i si es prenen alguna cosa, doncs també serà donat a la Fundació.
0: Aquest despreig on serà?
1: Està justament en la plaça Xesco Boix, igual.
0: Val.
1: On acabarem? Que començarem aquí, acabarem, i aquí es farà el vespreig.
0: Entenc que hi anirà acompanyat amb una mica de música per acompanyar.
1: Tindrem la visita de un company que farà una mica de DJ i de música també, i tindrem la barra de bar on servirem begudes i passarem una bona estona, així que la gent que vulgui també venir aquesta estona doncs també col·laboraran.
0: Recordem a la població quin serà aquest recorregut. Comenceu a la plaça Xesco Boix i acabeu allà mateix, i durant el trajecte per on anireu?
1: Serà un trajecte, donarem una mica en circular al poble de Malgrat de Mar, anirem arran de platja, després anirem cap als carrers de Malgrat, carrer del Carme, tot això, anirem fins als Vallesos, després tornarem una altra vegada a la plaça Xesco Boix. Són 5 quilòmetres només, és planer, o sigui que pot venir tothom, és molt fàcil. També, recordar que aquell dia farà molta calor i que les persones vinguis preparades una mica amb la gorra, amb la crema solar i amb líquids. Mm-hmm. Però és molt senzilleta, donarem la volta al poble en circular. O sigui que és molt, molt senzilleta i molt curta.
0: A quina hora serà?
1: Començarem a les 6.
0: A les 6 de la tarda.
1: Així que a prop de les 7, en una horeta, ja estarà feta.
0: Val. Hi haurà durant el trajecte també una remullada a la platja, correcte?
1: Exacte. Una vegada acabem la caminada en la mateixa platja Xesco Boix, farem la remullada a la platja.
0: Val.
1: També tindrem els bombers, que ens ajudarà una mica a refrescar la gent durant el camí, i també ens acompanyarà la policia.
0: Perfecte, perfecte. Moles, també un apunt que volies destacar, que tindreu la visita especial d'algú, no? Ens ho pots avançar?
1: Sí, mira, aquest any tindrem una visita molt especial. Ens acompanyarà l'atleta Enric Casacuberta i el Cina, que junt amb la Fundació Miquel Valls és impulsor d'un projecte, la Ruta 66 Paral·lela. El seu repte és, és el que portarà a recórrer els 3.940 quilòmetres entre Chicago i Los Angeles per donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per a la Fundació Miquel Valls. Per tant, tindrem aquesta visita especial junt amb un membre de la Fundació Miquel Valls que ens acompanyarà en aquest recorregut de 5 quilòmetres amb nosaltres. nosaltres. Estarem acompanyats d'ell.
2: Molt bé, doncs ens ho apuntem. I bé, Vanessa García, tresorera de l'associació Aixafa Roques, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta caminada solidària, doncs, per l'ELA, doncs, vagi molt bé i sigui tot un èxit.
1: Moltes gràcies a vosaltres. També donar l'agraïment a tots els col·laboradors, a tots els assistents i a tots els sponsors que han participat en aquest esdeveniment, que sense ells no ha sigut possible fer aquesta caminada i aquesta visibilitat per la lluita contra aquesta malaltia i donar la seva visibilitat.
2: Molt bé, pues que vagi molt bé. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies. A tu, adéu.
0: L'agrupació sardanista magratenca La Barretina celebra aquest diumenge una nova edició de la Diada del Soci, una jornada que coincideix amb la commemoració de la Diada Universal de la Sardana i que serveix alhora per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat. La presidenta de l'entitat, Montse Clapés, i el membre de la Junta, Joan Vigas, han explicat que aquesta data marca l'inici de les ballades d'estiu. A més, també han parlat de la resta d'activitats de l'agenda sardanista d'aquest 2026. Escoltem l'entrevista.
2: Bé, moment de parlar de sardanes i concretament de totes les activitats que l'agrupació sardanista marratenca La Barretina ha preparat per als propers mesos. En parlem avui amb la presidenta de l'agrupació, la Montse Clapés, i també en Joan Vigas, que és membre de la Junta. Bon dia a tots dos.
3: Hola, bon dia. Què tal? Bon dia.
2: Bé, comencem destacant la primera activitat, que és la Diada del Soci, que coincideix, de fet, amb la celebració de la Diada Universal de la Sardana. Quines activitats ens esperen per a tots els aficionats?
3: Ai, pels aficionats. Home, pels aficionats a ballar sardanes, la ballada de la tarda, que començarà... És l'únic dia que la comencem a 6:45 de la tarda a Can Campassol. Ja la resta de ballades ja seran a 7:45, ja és horari d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, però estan dintre el mes de juny, el fem a 6:45. Celebrem la Diada del Soci, comencem a 11:00 amb una missa per als difunts de l'agrupació. Aquesta missa hi ha la interpretació d'una sardana que es balla al voltant de l'altar amb la colla sardanista de Mans Amigues de Caçà. I després de la missa, doncs, anirem a la Barretina, al primer pis, on farem un vermut i hi haurà una sèrie d'activitats, un vermut musical que hem posat nosaltres, hem posat això. Després, a continuació, ens desplaçarem al restaurant L'Estany, on allà farem un dinar de germanor, i llavors ja sortint del dinar ja ens anem a ballar sardanes a pair-lo. Ja està, vull dir que no hi ha... Serà la primera... No és la primera activitat de l'any, perquè no l'és, perquè la primera va ser per els 25 anys de Ciutat Pobilla, al mes d'abril, però bé, d'aquesta manera donem el tret de sortida del que són ja les ballades i el tema de tot l'estiu.
2: Les ballades la ballada de sardanes que fareu per la tarda, fins quan estareu? A Can Campassol, entenc,
3: no? A Can Campassol, 6:45 comencem, fins que acabi.
2: Molt bé. Després, les activitats continuen, el 28 de juny teniu en el calendari la celebració de Sant Joan i Sant Pau.
4: Sí.
2: Quina serà la participació de l'agrupació sardanista?
4: Poca cosa, i aquest any encara menys.
2: Va.
4: Perquè abans ens consultaven, parlàvem amb la copla, amb les que ballen i tal, però aquest any, com que hi ha hagut el tema de que, malgrat les Barmes Blava es veu que no té gent, doncs han agafat la Joaquim Ruïra de Blanes perquè vinguin a fer danses. I aleshores, amb la Copla Ciutat de Granollers, que és la que vindrà a fer les danses, han parlat entre ells. Per tant, nosaltres aquí, quasi res, una miqueta de cosa per no dir res.
2: I quina és aquesta mínima participació? Amb la copla, potser, o amb música? Com participareu?
4: Com que s'ho han parlat ells dos, el problema ha sigut que la copla i els balladors no sabien a quina hora es començava. Com que no sabíem a quina hora començava, l'única cosa que han fet ha sigut trucar i dir: a quina hora es comença? I a quina hora ve la copla? I això sí que ho ha fet l'agrupació. A l'hora, a tal hora. Ja està. Abans llogàvem la copla, ho fèiem tot.
3: També hi ha la possibilitat de que sigui presentat per algú de l'agrupació.
2: Val.
4: Bueno.
3: Possibilitat.
4: O no?
2: o no? Clar, això, per això està inclòs en el calendari, sí, no? Al final, d'alguna sí, manera, clar, ho destaqueu dins de...
3: Bueno, ho destaquem perquè és un acte que, entre, a veure, que per motius purament... entre conveni, per dir-ho d'alguna manera, anava bé que l'agrupació organitzés, perquè busquem la cobla, perquè no totes les cobles saben tocar o poden tocar danses, i llavors nosaltres fèiem aquest pas. Llavors doncs, la cosa se va anar refredant bastant entre les dues entitats, i va arribar un punt en què l'agrupació sardanista va fer un pas al costat i va dir allà, vosaltres. El que passa que ha arribat on ha arribat, i llavors aquí tornem aguantar-ho, perquè l'últim hem de tindre en compte que sí, sempre s'acaben amb sardanes, que s'acaben sempre acabem amb un parell de sardanes, i clar, l'agrupació és d'alguna manera, hi és, perquè les, tot i això, la sardana és una dansa, una, correcte, vull dir, i no hauria d'haver-hi tant de distància com la que hi ha, però hi és.
2: Bé, bueno, coses que passen, sí. Seguim amb més activitats, el juliol i l'agost tampoc parareu, perquè ja, com bé deies abans, tindreu les diferents ballades d'estiu. Sí. I bé, com seran aquestes ballades, quan seran, ens podeu especificar una cosa més?
3: Comencem ja, llavors ja comencem el proper diumenge de Sant Joan i Sant Pau, i llavors ja és cada diumenge.
2: Cada diumenge.
3: Cada diumenge a 8:15, sí que és una hora més tard, a Can Campassol, i llavors ja arribem al mes d'agost, al mes d'agost hi ha la Festa Major, llavors ja tenim la nit de la Festa Major.
2: Aquí volia entrar jo.
3: Aquí, la nit aquesta que tenim, el, bueno, que sempre fem amb el sopar i inclòs i tot, que encara ho estem treballant, encara no ho tenim acabat, però bueno...
2: Alguna cosa es pot adelantar, algun convidat especial que vindrà, alguna coseta que es pot dir.
3: Això sí que ho podem adelantar.
2: Vinga, va, adelanta.
3: Mira, això li deixo per en Joan.
4: Mira, aquest any, cada any busquem compositors per fer-los reconeixement a la feina feta, que creiem que és molt important per ells, perquè ja que fan una feina que mai és agraïda, almenys nosaltres sí que els hi agraïm. I aquest any tindrem un compositor gran, que és de Banyoles, que es diu Esteve Palet.
3: Tampoc tan gran, eh? Ja de més grans.
4: Sí, déu-n'hi-do.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs no ho sembla.
4: No ho sembla, va, però sí.
2: Es conserva bé.
4: I després tenim dos compositors joves, un de 22 anys i un altre 23, és el que són, que un que es diu Aniol Masdeu. I l'altre que es diu Sergi Martínez, Santi Martínez.
2: És habitual trobar compositors joves de la sardana o és una raresa?
3: No, raresa tampoc. A veure, cada vegada hem de dir que els músics... antigament, quan nosaltres érem joves, per dir-ho d'alguna manera, els músics eren grans, tots eren grans, i els que ballaven tots érem joves. Ara s'ha fet el canvi al revés. Ara tots els músics són joves i tota la gent que balla majoritàriament és gran. Si vols trobar gent jove, la tens que anar buscant concursos, però si no, a la plaça és al revés. Aquest fet que s'ha produït, ara et passa amb els compositors. També antigament tots els compositors eren grans, i ara comença a sorgir molts que són jovenets i que fan unes sardanes que de veritat, que estan molt bé. Nosaltres jo em vaig sentir en l'última una en directe, que era una estrena que va ser...
4: Que era semblant amb una sardana que havia tocat
3: Que
4: era de
3: la
4: Catalunya Nord, però bueno...
3: Un noi que era de Sant Pol, crec que era aquell noi,
4: Santi Martínez,
3: una passada per lo jove que era aquell noi, que tu el veus i dius, aquest noi és un compositor, i ho és, i fa unes sardanes maquíssimes.
4: Sí.
3: Veure, per mi, perquè a mi, veure, personalment per mi, perquè a mi m'agraden les sardanes balladores. Ara, això no vol dir que hi hagi una persona que s'entengui en música, que aquesta no sóc jo, i que digui, aquesta sardana no val res perquè no bla, bla, bla, bla, bla. Però, a veure, no, hi ha de tot en aquest món. Com a sardana balladora, de veritat, és que des del primer punt ja tenia aire, i dius, ostres, i està fet per un noi jove.
4: Escriuen per ballar.
3: Escriuen per ballar.
4: I això és molt important.
3: És una cosa rara, però esperem que no sigui l'única i que en vagin sortint més, perquè cada cop, jo recordo, potser fa un parell o tres d'anys, que va venir un noi que van dir, mira, aquest és el compositor, aquí malgrat, i vaig dir, ostres, aquest noi compositor, i era una cosa rara, llavors sí que només hi havia un, ara no, ara n'hi ha diversos.
4: N'hi ha diversos,
3: i dius, ostres, això sembla que hi ha una intenció de no sé,
4: i quan vam fer renaixement... venir la Navat,
3: també
4: una noia jove,
3: i tant, i continua sent jove,
4: i anem buscant més aviat
3: compositors joves.
4: Portem molts anys fent això. I hem passat molts compositors, moltíssims compositors, però arriba un moment que ja dius, a veure, on tenim a buscar algú per fer algú que tingui un reconeixement, perquè clar, n'hi ha que sí, que fan sardanes per fer sardanes, però n'hi ha que es valoren la sardana, i és molt important, i aquí passa amb aquests nois joves.
2: Bé, interessant, el tema està que hem de continuar, ja hem d'acabar acabant l'entrevista, i voldria destacar dos activitats. La primera és a l'octubre, que celebrarà el 52è aplec, on hi participaran diferents cobles. També, si voleu destacar alguna cosa d'aquest 52è aplec, o
3: bueno, moment... jo crec que podríem parlar més endavant.
2: Més endavant.
3: Sí, perquè encara ja parlem de... El que sí que s'ha de recalcar és el Dia Universal de la Sardana, que el manifest, o sigui, se fa una lectura d'un comunicat oficial, diguem-ne, per al Dia Universal de la Sardana. Aquest any és fet per en Jordi Molí,
4: Jordi Molina, el del Temps de TV3.
3: El del Temps de TV3. I llavors també que aquest dia farem la presentació oficial del cartell de l'aplec de guany. Mm-hmm. Aquest, el dia de la Diada del Soci.
2: Bé, o sigui que sabreu com l'aplec.
3: Correcte, i sabreu el cartell.
2: El cartell.
3: Com sempre, és fet per l'autor d'aquí Malgrat, en Joan
4: Ferrer.
3: I res més.
2: Molt bé, doncs esperarem a veure què ens depara aquest aplec. I de fet, bueno, ens acomiadem ja. Gràcies a tots dos, en Joan Vigues i també a Montse Clapés, per avui a ser aquí amb nosaltres, de l'agrupació sardanista La Malgratenca, La Barretina. I res, esperem que les activitats, que déu-n'hi-do que tenim aquí un llistat enorme d'activitats de sardanistes, doncs vagin molt bé. Gràcies.
3: Moltes gràcies
4: a vosaltres.
2: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Pineda. El municipi es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan 2026, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24, amb un programa variat i pensat per a tots els públics. Els actes començaran divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila amb els gegants de Pineda, acompanyats per música i animació dels Bufant Fort Street Band. També s'acosta el primer episodi de calor intensa d'aquest estiu. La previsió és que els termòmetres es disparin a partir de diumenge, amb temperatures que en alguns casos poden ser fins a 10 graus superiors a la mitjana per l'època. Això ha portat a ajuntaments com Palafolls a recordar els consells bàsics per evitar els efectes de les altes temperatures sobre la salut. Els experts recomanen hidratar-se sovint, encara que no es tingui set, evitar sortir al carrer durant les hores de màxima insolació i buscar espais frescos o refugis climàtics quan les temperatures siguin molt elevades. De fet, a Palafolls, per exemple, hi ha dos refugis operatius, la piscina municipal i la biblioteca, on es pot anar per fugir de les altes temperatures. I a nivell nacional destaquem que la Catalunya Central afronta, doncs, aquesta campanya forestal d'aquest estiu amb incertesa. Així ho ha advertit el cap de bombers de la regió d'emergències Centre, Santi Lleonart, que ha explicat que, malgrat que les pluges de l'hivern han permès, doncs, recuperar part de la humitat de la vegetació, les temperatures excepcionalment altes de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor compliquen les previsions. I també destaquem que el Departament de Salut calcula que un 14% de les operacions no urgents del sistema sanitari públic es van haver de cancel·lar la setmana passada per la protesta dels metges de no fer hores extra, a la qual s'han adherit 234 serveis de mig centenar d'hospitals. Són dades facilitades a l'Agència Catalana de Notícies pel departament, que assegura que les intervencions s'estan reprogramant i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. I bé, moment de repassar la situació meteorològica, i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau, hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Repassem l'agenda d'actes. Les sessions de ioga per a la salut ofereixen dissabte una dedicada a la menopausa. La classe començarà a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal i s'allargarà fins a 11:45 del migdia. I l'agrupació sardanista de Magratenca La Barretina organitza diumenge, doncs, com dèiem, la Diada Universal de la Sardana a 11:45 a 10:15 del vespre al Parc de Can Campassol amb la cobla principal de Banyoles. Ara sí, repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
6: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
8: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
9: Jo vaig notar com electricitat.
7: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
8: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
10: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
11: ¿Qué estás haciendo?
12: Soy yo, Joel, tu hijo.
7: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
11: Pensé que tu moriries antes.
13: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
14: Yeah! Així us declaro marit
11: i
14: obert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
15: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
13: Gràcies, gràcies!
16: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
17: Ah, un altre cop l'extinció, no!
7: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
18: Bus, queda't aquí. I ahir vaig jugar.
19: No m'hi veus capaç, oi?
20: Que és una mica en mi.
19: Quin ponxo.
21: Fa gràcia que es tornin a barallar.
22: Oh, i tant que sí!

Repassem els titulars del dia. La segona caminada solidària de l'associació a Xafarroques ja suma a prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magretenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
4: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Ja no ens veurem tant.
7: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
8: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
9: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
2: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
9: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
2: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
9: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
2: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
9: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
2: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
10: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
2: Previsió del temps per les hores immediates. Luismi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
2: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
12: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonard, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
13: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig Bages de Nord, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant són capaços de propagar en zona forestal.
12: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
2: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
0: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar si es pot les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrar a la tarda. Que seria una mica la recomanació, però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
0: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una 50ena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Notícies en xarxa.
2: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'avient. Ràdio Ripoll,
15: Laura, divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
4: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Ja no ens veurem tant.
7: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
8: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
4: Sí, mullarem els profes.
16: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
15: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant dos mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
4: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
5: Aquesta setmana es va a un campus, si no... No m'han de vigilar.
6: Em quedo amb la iaia a vegades.
8: Anirem de càmping.
5: Em sort que sóc bastant autònom.
16: I aniré al casalet de bàsquet.
15: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
2: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
18: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en l'educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
17: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
2: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica, mínimament invasiva, redueix l'estada a hospital i també el dolor.
9: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
2: Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
20: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
19: ¿De la operación?
20: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
19: El cap d'Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal és Marino Asensio.
10: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
19: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
2: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
9: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
2: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
21: Bon dia, companys. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
22: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
21: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
2: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
9: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
23: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes, i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs és un element que està present.
2: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
9: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, a més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
9: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
2: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
24: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
25: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament finalment la avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
24: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal al llarg de demà al matí.
2: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
9: Els alcaldes de Víctor Allò i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
2: Una denúncia que ha recollit la Núria Pereira del 9FM.
0: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
3: No, hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
0: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
11: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
0: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
11: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
0: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
2: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un Museu Fora del Museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
13: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
12: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
14: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
12: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
2: 8 minuts i 2:15, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
26: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
27: L'equip està fort, estem bé. Els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
26: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
28: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba.
1: y después ya voy a pensar lo que te interesa.
4: Para nosotros, si podemos ganar en tres es mejor, si podemos ganar en cuatro, ganamos en cuatro, y si tenemos que ganar en cinco, vamos a ganar en cinco. El más importante es ganar.
26: Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia a tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
5: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bon resultat, i han sigut dos cops que ningú s'esperava, però jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope, perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
26: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
6: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
26: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cody Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 2:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Vine al Palau Güell.

Repassem els titulars del dia. La segona caminada solidària de l'associació Aixafarroques ja suma a prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magretenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
3: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
1: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
1: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
1: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el post del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
1: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
1: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
1: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve el Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més

0: intensa que no passa ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luis Mi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge, durant 3 dies, es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
3: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
1: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cossos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
5: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
6: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
5: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
1: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
3: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la C32 circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Lella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions, i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda, i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrar a la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
3: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
8: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
9: Seria de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
8: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 12:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes, que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
10: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
11: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
12: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
13: Ja no ens veurem tant.
14: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
15: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
16: Sí, mullarem els profes.
17: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
10: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
18: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
19: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
20: Em quedo amb la iaia a vegades.
21: Anirem de càmping.
22: Tan sort que sóc bastant autònom.
23: I aniré al casalet de bàsquet.
10: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
1: Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. El robot s'anomena Xurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
4: El tercer dia o el segon ja és millor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
6: ¿De la operación?
4: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
0: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
21: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
0: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
1: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
24: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
1: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
25: Són només dues de la 50ena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Del temps. Escoltem Miquel Samper.
26: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és la base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
1: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
25: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
25: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armada s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
27: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Mentrestant, a Catalunya, avui, acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
5: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
3: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
2: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
7: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
6: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
1: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
25: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
1: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
25: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
1: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
25: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
1: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
9: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
8: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
11: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori que dieu altres, pues, que està molt bé.
8: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
1: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
12: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
13: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
12: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
14: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fes. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
15: Sí que creixerem respecte a l'any passat, estem en torn d'un 8-9%, que, i el ritme d'aquest divendres d'entrada d'aquests dies està sent brutal, estem molt satisfets.
14: Demà el cinquè magnífic festa afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
1: I arriben els esports. Avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
16: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Pel blaugrana Nicola Provitola, aquesta victòria es una demostración de carácter.
17: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
16: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels Múrcia. En Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
18: Ya que me operaron, me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede describir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede describir con palabras.
16: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal. I també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comes, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
1: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
28: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte. Calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran un 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. El jutge Juan Carlos Peinado ha aclarit que investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per delictes de prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Ho ha detallat en un escrit enviat aquest divendres, després d'anunciar que obre una peça separada en el cas Begoña per indagar en possibles irregularitats de contractes que l'entitat pública Red Punés hauria adjudicat a una empresa vinculada a Barrabés, que estava finançada amb fons europeus. Ho ha fet després de rebre un ofici de la Fiscalia Europea que apunta a una possible afectació de fons públics. I en cultura, l'Institut d'Estudis Catalans impulsa un nou guardó a obra publicada, el Premi de Pensament de l'IEC, que reconeix una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Distingirà una obra que porti idees innovadores i obri nous espais de debat amb una clara perspectiva de futur sobre els grans reptes del present. Integrat dins la Nit de les Lletres Catalanes, el Premi neix amb voluntat de reforçar el català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.

0: per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
1: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 19 de juny de 2026. Una vintena d'entitats mataronines exigeixen que es deixi d'abordar el problema de l'habitatge només amb solucions policials. Mar Tres Serres.
1: Els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials associades, han fet que una vintena d'entitats socials de Mataró, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial.
0: El Tribunal Europeu avala el 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet. Dani Grau.
2: Doncs, segons el Tribunal, amb seu a Estrasburg, aquesta mesura no vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar dels demandants.
0: El Sant Bifes fa un pas endavant i es consolida com un gran festival al Maresme. Martí Capçada.
3: Després de l'èxit de les dues primeres edicions, l'organització aposta per una experiència més completa que combina música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars en un espai únic.
0: L'esplai El Pas de Palafolls lliura el xec de més de 11.500 euros a la FANOC. Jordi Pratsavalls.
4: Si aquests diners recaptats durant la caminada solidària del passat mes d'abril es destinaran íntegrament a la casa dels Xuclis per oferir allotjament a famílies que tenen fills en tractament oncològic.
0: I l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada Universal de la Sardana, Ona Malgrat.
5: La jornada coincideix amb la Diada del Soci i alhora serveix per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat.

0: Bona tarda. Una vintena d'entitats mataronines exigeixen que es deixi d'abordar el problema de l'habitatge només amb solucions policials. Marta Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, com dèiem abans, els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials que són associades han fet que una vintena d'entitats de la ciutat, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial. N'informava TV Mataró, que assenyala que entre les entitats signants hi ha associacions de veïns dels barris de Rocafonda o del Pla d'en Buet, el Sindicat de l'Habitatge de Mataró, la CGT i fins i tot l'AMPA de l'Escola Rocafonda. Aquests col·lectius consideren inacceptable que el debat públic s'hagi centrat en els disturbis i afirmen que amb això es desvia l'atenció del veritable problema, que és l'emergència habitacional. El manifest assenyala específicament l'Ajuntament de Mataró i el PSC, a qui s'acusa d'haver prioritzat el control, la vigilància i els dispositius policials per davant de qualsevol altra estratègia per protegir el dret a l'habitatge. Les entitats recorden que a Mataró es du a terme de mitjana un desnonament cada dia i que barris com el de Cerdanyola arrosseguen des de fa dècades situacions de pobresa i desigualtat i desmantellament de serveis i equipaments públics. Un còctel tot plegat que fa que sigui no només lògic, sinó previsible el malestar social.
0: El Tribunal Europeu avala el 25% de castellà a l'escola. Turó del Drac de Canet. Dani Grau, bona tarda.
2: Bona tarda. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de les classes en castellà i el govern que assegura que no afectarà el model educatiu català. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda presentada per diverses famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la imposició judicial d'impartir un mínim de 25% de les classes en castellà. Segons el Tribunal, amb seu a Estrasburg, França, aquesta mesura no vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar dels demandants. En la resolució, els magistrats consideren que el percentatge fixat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix un equilibri adequat entre la preservació de la unitat del sistema educatiu espanyol i la promoció de la diversitat lingüística. El Tribunal Europeu subratlla que el català continua sent la llengua predominant de l'ensenyament i que la introducció d'un 25% en castellà no altera substancialment la política lingüística dels centres. El Tribunal també argumenta que excloure completament el castellà de l'ensenyament podria limitar el dret dels ciutadans espanyols a ser escolaritzats en la llengua nacional. En aquest sentit, recorda que Catalunya és una comunitat bilingüe on tant el català com el castellà tenen la consideració de llengües oficials.
0: Molt bé, i desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel a Tordera. Marta Serres.
1: Sí, la col·laboració entre cossos policials ha permès assolir un nou èxit en matèria de seguretat al municipi. Gràcies a un operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil i el suport de la policia local, s'ha aconseguit desmantellar, com deia Gemma, una plantació de marihuana situada en una finca del veïnat de Sant Daniel. L'actuació ha permès intervenir aproximadament fins a 200 plantes de marihuana i una infraestructura preparada específicament per a cultius de grans dimensions. El dispositiu ha finalitzat amb resultats bons per a la investigació, ja que amb la detenció de dues persones i la investigació de dues més, totes elles han estat acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública i els han pogut, com dèiem, detenir. Des del consistori torderenc destaquen que la coordinació entre les diferents administracions i cossos policials ha sigut clau per garantir la seguretat a la població i obtenir-ne aquests resultats efectius en tipus d'operacions com aquestes.
0: I l'Ajuntament de Calella obre una línia de subvencions de fins a 1.000 euros per impulsar la innovació empresarial. Sergi Ferrer.
3: El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una nova línia de subvencions adreçada a les empreses amb centre de treball a la ciutat. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a projectes d'innovació i millora empresarial en àmbits com la transformació digital, l'enfortiment i la dinamització de l'activitat econòmica, la captació i el desenvolupament del talent la internacionalització, la sostenibilitat energètica i ambiental, així com la millora del disseny o dels processos d'elaboració de productes i serveis. Les empreses que compleixin els requisits establerts poden sol·licitar una subvenció de fins a 1.000 euros per desenvolupar les seves iniciatives. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'agost d'enguany.
0: I desallotgen un assentament il·legal de persones a l'espigó de l'estació de Premià de Mar. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs hi ha acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Es dona el cas que aquesta setmana la formació política Aliança Catalana del Maresme publicava a la xarxa X un avís per denunciar aquesta circumstància.
0: Canviant de qüestions, el Sant Bifes fa un pas endavant i es consolida com un gran festival al Maresme. Martí, seguim amb tu.
4: Correcte, Sant Vicenç de Montalt ja escalfa motors per una tercera edició del Sant Bifest, que se celebrarà del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes. Amb el lema "La màgia de viure-ho junts", el festival evoluciona enguany cap a un format multidisciplinari amb l'objectiu de convertir-se en una de les cites familiars de referència de l'estiu a la comarca. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, l'organització aposta per una experiència més completa que combina música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars en un espai únic. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
5: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir, que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes del Sant Bifest, la gent que vinguin el dia sencer allà, si volen, bueno, el dia sencer no, em sembla que obrim a les 7 de la tarda fins després del concert, disfrutant de la frescor dels jardins i de tota la quantitat d'activitats que tindran a dintre.
4: El festival comptarà amb dos concerts diaris. Les tardes estaran dedicades al talent emergent femení amb actuacions de Gemma Humet, Jessamí Boada, Irene Cortés i Palmira Hielo. A les nits, el públic, en canvi, podrà gaudir de propostes destacades com Arrels de Gràcia, The Secret Investment de Tonya Ritchie, Las Caramba i la Clarence Becker Band. Més enllà de la música, el Village del Sant Bifest oferirà espectacles de màgia amb Sergi Armentano, humor amb Cristina Parera, circ itinerant, tallers creatius, una zona infantil, food trucks i el màrqueting impulsat per Casa Canela, que donarà protagonisme al talent local.
0: Gràcies. I la tercera volta ciclista a Catalunya tallarà avui el trànsit a diversos municipis al Maresme, un d'ells a Tordera. Marc.
1: Sí, a causa de la tercera volta ciclista, com bé tu deies, de Catalunya Femenina, causarà talls importants en el trànsit del poble de Tordera. L'esdeveniment esportiu, que disputa la seva primera etapa amb un recorregut de gairebé 92 quilòmetres amb inici i final a Santa Susana, obligarà a restringir el trànsit en dues de les vies principals que travessen el municipi: la carretera 512, d'on vindran les ciclistes en direcció a sud, i la Nacional 2 en direcció a Santa Susana. L'horari general d'afectació en aquestes dues carreteres serà entre 4:45 i les 6 de la tarda. Pel que fa específicament al pas de les ciclistes per Tordera, l'organització preveu que l'afectació màxima i els talls es concentrin entre 5:45 i les 6, on s'espera que passin per al poble. Davant d'aquests talls inevitables i per garantir el desenvolupament i la seguretat de la prova esportiva, es demana que s'utilitzin vies alternatives i que es planifiquin els desplaçaments sortint amb prou antelació de casa.
0: Estimem, Calella denuncia el mal estat del carrer Església. Segon diuen, hi ha brutícia i zones on s'hi enganxen les sabates. Sergi Ferrer.
3: Sí, el portaveu d'Estimem Calella, Enric Gómez, ha posat el focus en l'estat del carrer Església, que és el carrer més concorregut de la ciutat, del que ha dit que presenta actualment un estat de deteriorament i brutícia que no s'havia vist en altres moments. Ha denunciat que en diversos trams el paviment enganxa les sabates i ha atribuït la situació a una manca de control sobre alguns establiments, especialment de restauració pel que fa a la neteja de les terrasses. En aquest sentit, Gómez ha defensat la necessitat de fer complir l'ordenança pública i ha apuntat que la situació actual posa sobre la taula la necessitat d'una actuació més profunda sobre el paviment. De fet, ha deixat entreveure que el carrer podria requerir una renovació del terra més aviat que tard, tenint en compte el seu estat de conservació.
6: Que és de les vegades que Calella segurament en el, van denotant doncs, una certa deixadesa, no? També amb el tema de la neteja del paviment, que és de les vegades que Calella segurament en el carrer Església el veiem més desgastat i més brut segurament en tota la història del terra del carrer Església, no? Per què? Doncs perquè no s'estan fent els mecanismes de control a molts restauradors que o bé no netegen, no utilitzen els productes líquids adequats. Sí, si tenen la terrassa activa, és la seva obligació deixar-les tal i com hauria d'estar, impecables. No es compleix a molts llocs, a Calella pots caminar perfectament per alguns trams, enganxar-te amb els peus pràcticament, dient bàsicament que facin complir l'ordenança. I després també tenim molts puestos encara de souvenirs que tenen samarretes doncs, pejoratives i despectives respecte al sexe femení.
3: En paral·lel, el regidor ha qüestionat la gestió del servei de neteja municipal i els retards a la nova contractació, advertint que la situació es podria traduir en una percepció de servei incomplert per part de la ciutadania. També ha defensat la necessitat de replantejar el model de passeig de mar, que considera que ha perdut dinamisme i necessita una revisió global dels seus usos i de l'espai públic.
0: Gràcies. I malgrat la segona caminada solidària de l'associació a Xafarroques, ja suma prop dels 200 participants a una a Malgrat.
7: Així és, l'associació a Xafarroques ja suma prop dels 200 participants en la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remullat per l'Ela, que se celebrarà, de fet, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. La proposta comptarà amb una caminada solidària d'uns 5 quilòmetres pels voltants del poble i, finalment, un vespreig amb servei de bar i música a la mateixa plaça Xesco Boix. Com a novetat, a la caminada hi participarà l'atleta Enric Casacoberta i Alzina, qui farà a partir de l'agost el repte Ruta 66 per L, una travessia de 3.940 quilòmetres des de Chicago fins a Los Angeles. Els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'L. Per participar a la caminada s'haurà de pagar 10 euros que es pot fer moments abans d'iniciar l'activitat. L'L és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i mèdula espinal. A Xafarroques tira endavant aquesta iniciativa de la mà de la Fundació Catalana Lela Dela Miquel Valls.
0: I Palafolls té 321 cobertes amb fibrociment. Jordi Prats Avalls, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, encara són moltes les cobertes de cases i naus industrials que estan fetes amb fibrociment arreu del territori. Més conegut amb el nom d'Uralita, el fibrociment, una barreja de ciment en fibres d'amiant, va ser utilitzat fins al 2000 de forma massiva a la construcció i a la indústria. El 2002 es va prohibir la comercialització de qualsevol mena de material que contingués amiant, ja que es va demostrar que la inhalació de les fibres d'aquest material podia provocar malalties com abastosi, mesoteliomina o algun tipus de càncer. El material que ja estava instal·lat es podia mantenir mentre estigués en bon estat o fins al final de la seva vida útil, estimada en un màxim de 40 anys. Per tant, cal retirar els materials amb amiant que encara resten al territori com més aviat millor. Per tal de saber quin material d'amiant queda encara a Catalunya, la Generalitat ha elaborat un visor que utilitza un mètode d'autodetecció amb diferents algoritmes que ajuda a identificar cobertes que estan fetes de fibrociment. A Palafolls, per exemple, n'hi ha encara 321, la majoria de la zona compresa entre Santa Maria, Mascarbó i zona industrial nord. En aquesta zona n'hi ha una de cada tres teulades d'Uralita identificades. A Sant Genís i Ciutat Jardí, per exemple, se n'han trobat 91 i al centre, juntament amb algunes casetes de la zona agrària de Xonpuig, un total de 89. A Sant Lluís encara queden 42 cobertes amb fibres d'amiant. Malgrat té una xifra similar de cobertes d'Uralita amb 394, Blanes supera les 400 i Tordera encara té molta feina a fer per retirar cobertes de fibrociment amb 800 teulades amb aquest material.
0: i Caldes Estrac amplia l'oferta d'estiu amb tres casals plens d'esport, lleure i diversió. Martí.
4: Amb l'arribada de les vacances escolars, Caldes d'Estrac torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals i activitats d'estiu adreçades a infants i joves. Entre el 22 de juny i el 31 de juliol, les famílies podran escollir entre tres propostes diferents que combinen lleure, esport i activitats educatives. Una de les opcions és el casal d'estiu de l'AFA de l'Escola Sagrada Família, que enguany es traslladarà a la sala cultural a causa de les obres previstes al centre educatiu. El casal inclourà jocs, manualitats, excursions, activitats aquàtiques i sortides, a més, de servei d'acollida i menjador. Per als aficionats al patinatge, el Club de Patinatge de Caldes d'Estrac i el de Llavaneres organitzen una nova edició de la tecnificació d'estiu de patinatge. Les activitats es desenvoluparan al pavelló municipal i combinaran entrenaments tècnics amb tallers lúdics, piscina i activitats a la platja. La tercera proposta és el campus de vòlei de Caldetes, Esports i Cultura, que oferirà sessions d'iniciació i perfeccionament tant de vòlei pista com de vòlei platja. Les activitats es complementaran amb jornades a la piscina i diferents propostes esportives i recreatives.
0: Gràcies i l'esplai, el pas de Palafolls lliura el xec de més de 11.500 euros a la FANOC. Jordi.
8: Sí, l'esplai al pas, com deies, Gemma, ha fet oficialment el lliurament del xec solidari a l'Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, l'associació AFANOC, posant el punt final a la caminada solidària de 2026, que va acabar recaptant 11.529,40 euros, un import que supera amb escreix les primeres previsions de l'organització. A l'acte de lliurament, celebrat ahir, doncs, hi van participar els representants de l'organització de la cursa i la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla. Aquests fons es destinaran íntegrament a la Casa dels Xuclis, un recurs fonamental a la FANOC que ofereix allotjament temporal i suport psicosocial a les famílies que s'han de desplaçar lluny de casa perquè els seus fills rebin tractament oncològic en hospitals de referència. Aquest donatiu és el fruit de l'èxit rotund de la primera edició de la Caminada Solidària contra el Càncer Infantil celebrada el passat 26 d'abril, tot i que inicialment s'havien inscrit unes 550 persones, la jornada va acabar aplegant més de 850 participants que van recórrer els 6 quilòmetres del circuit amb sortida des de la plaça de Popi. L'esdeveniment va néixer d'una idea informal fa només uns mesos i s'ha convertit en una fita multitudinària. Els participants que van pagar una inscripció solidària de 10 euros no només van caminar per la causa, sinó que van gaudir d'una jornada festiva amb música, avituallaments i premis. Davant l'acollida massiva i la gran recaptació aconseguida, que gairebé ha duplicat els 5.500 euros previstos inicialment, l'Esplai al Pas ja ha confirmat que hi haurà una segona edició d'aquesta caminada per continuar donant suport a la lluita contra el càncer infantil.
0: I en cultura, una gran gimcana enfrontarà pirates i premianencs durant la Festa Major de Premià. Martí.
4: Així és, la Festa Major de Premià estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que enfrontarà els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències d'altres municipis, com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. L'objectiu, segons explica Quim Not, tècnic de Cultura i Festes, és implicar més a la ciutadania en la celebració i també reforçar la identificació amb els dos bàndols. La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol.
9: D'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és doncs, apropar nous públics i que la gent doncs, es senti més a la festa del seu poble.
4: A més del concurs de guarniments, el premi en joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres abans del concert de quilòmetre zero. Els resultats es podran seguir a través d'un apartat específic al web de la Festa Major. La voluntat de l'Ajuntament és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com un nou element participatiu de la celebració.
0: I encara en cultura, Canet recupera el Ball de Morratxes, Dani Grau.
2: Sí, des del Centre d'Estudis Canadencs, en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua, s'ha decidit recuperar aquesta dansa tradicional. El Ball de Morratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme. Fa molts anys que, malauradament, aquesta dansa es va perdre. De fet, hi ha hagut daltabaixos en aquesta tradició. A través d'una recerca en diversos arxius i del dietari del doctor Maria Serra, sabem que hi havia dues maneres de ballar-la. Per tal de situar en context aquesta dansa, el seu origen i l'arreglament d'aquest ball al nostre poble, demà dissabte a les 6 de la tarda es farà una conferència a les 6 de la tarda, com dèiem, a càrrec de Xavier Mas, historiador canadenc Sergi Alcalde, a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. Però per veure tal com es ballava, haurem d'esperar fins al 28 de juny. Des de la Plataforma per la Llengua han fet una recerca als arxius de l'Esbart d'Ensaire de Catalunya, on hi han trobat una partitura que han pogut adaptar, i a partir d'aquí els joves del centre parroquial han après el ball i el representaran el diumenge 28 de juny.
0: I l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada Universal de la Sardana, una Malgrat.
7: Així és, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge una nova edició de la Diada del Soci, una jornada que coincideix amb la commemoració de la Diada Universal de la Sardana i que serveix alhora per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat. La programació començarà amb una missa en record dels socis difunts de l'agrupació. Durant l'ofici es farà una sardana al voltant de l'altar per la colla Mans Amigues de Casa de la Selva. Tot seguit es farà un vermut musical al local de la Barretina Vermella. La jornada finalitzarà amb una ballada de sardanes a Can Campassol. En el marc de la Diada Universal de la Sardana també es farà la lectura del comunicat oficial de la jornada, que aquest any ha estat redactat pel músic Jordi Molina.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, molt bon dia. Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol, amb la presència d'alguns núvols aquest matí, núvols poc importants, i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat a ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant, i de fet diumenge tindrem valors de 30

0: cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions, potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i sobretot molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
1: Molt bé, doncs ja ho heu escoltat, aquests dies vindran amb molta calor i una pujada de les temperatures a partir de diumenge. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem de cinema amb la Mireia González per conèixer les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes. També parlarem amb la Mercè Masferrer dels Maduixots per saber què faran per la revetlla de Sant Joan a Palafolls. I bé, també farem el repàs a les xarxes socials que fem cada dia a aquesta hora. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, passen 3 minuts a 3:45 de la tarda, moment de fixar-nos en les xarxes socials i en el que es diu en elles. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Tu diràs avui què és notícia al Maresme.
3: Doncs bé, és notícia del Maresme i una mica a tot Catalunya, ja que és d'aquells temes que ja es comença a escoltar a tot arreu on vagis, eh? I parlem de la calor, ja que ara sí que arriba de valent al Maresme i, a més, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa que començarà just aquest diumenge i que es podria allargar com a mínim fins dimarts. Tot i l'efecte moderat

0: L'alerador del mar, al Maresme, es preveu un augment notable de les temperatures, especialment als nuclis urbans, on la sensació de xafogor serà més marcada. També es podrien registrar nits tropicals amb temperatures que no baixaran dels 20 graus. L'episodi també, com hem dit, afectarà bona part de Catalunya, però arriba en un moment especialment assenyalat, ja que estem a les portes de la revetlla de Sant Joan i de l'inici oficial de l'estiu. Per això mateix es recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia i extremar precaucions durant activitats a l'aire lliure. Així que, Gemma, avui ja veus que m'he vestit d'home del temps, eh, una mica?
1: Sí, sí, no, no, però és que totalment, no només aquí al Maresme, no? També arreu del territori, però és que la calor que fa, vaig pel carrer i no et diré que tinc calor, no? Perquè tothom té calor, però és que sents el que parla la gent, no? Allò que pares una mica l'orella i tothom, ui, quina calor que fa, eh? O sigui, és el tema, ara mateix.
0: Sí. Jo t'he de dir, Gemma, que m'agrada molt quan comencen a haver-hi aquests canvis de temps cap a la calor, perquè trobo que socialment ens dona com un comodín per quan estàs amb algú que no saps molt bé quin tema de conversa treure.
1: Quina
0: sempre
1: calor
0: trobo
1: fa.
0: Que, exacte, sempre la
1: o
0: calor...
1: O quin fred,
0: és,
1: no?
0: Sí, o quina calor o quin fred. I ja és com que sempre l'altra persona, encara que no hi tinguis cap tipus d'afinitat, sempre empatitzes amb ella i s'acaba creant un bon ambient. Trobo.
1: Seria una frase que utilitzaries per lligar? Quina calor que fa?
0: Home, bueno, millor quina calor que... Bueno, quin fred poder també, així com per buscar l'abraçada i això. Però bueno, no, intentarem ser una mica més originals, Gemma, no fotem.
1: Molt bé, a veure, doncs a veure si som originals amb el tema internacional.
0: Doncs mira, et diria que no ho som gens d'originals, ja que parlem d'un tema que és que està donant tanta bola... Que
1: un
0: jo
1: altre
0: ja...
1: cop.
0: És que ho trobo inclús de riota, ja que tornem a parlar dels Estats Units i l'Iran, ja que aquest cop han ajornat les converses de pau que havien de començar avui mateix a Suïssa i que de fet us en vam parlar el dilluns en aquesta mateixa secció. I és que la trobada s'ha cancel·lat després que el vicepresident nord-americà J.D. Vance no hagi pogut viatjar a Ginebra per problemes teòricament logístics. I és que la decisió arriba només hores després que Washington i Teheran signessin un memoràndum d'entesa que preveu una treva, la reobertura de l'estret d'Hormuz i incentius econòmics per l'Iran a canvi de limitar el seu programa nuclear. A xarxes, molts usuaris celebren l'acord entre les dues potències, mentre que d'altres qüestionen si aquest ajornament és un simple problema logístic o bé es tracta d'una excusa, Gemma, perquè la veritat és que cada setmana sembla que es va prolongant, aquest tema.
1: Totalment. En qualsevol cas ens mantindrem informats perquè de ben segur que això serà, doncs, un tema recurrent a les notícies durant aquests dies. I el tema curiós del dia...
0: Doncs el tema curiós és una curiositat que sembla treta també d'una pel·lícula, ja que una dona de 44 anys que feia parapent als Alps austríacs es veu que ha sobreviscut després que una avioneta l'embestís en ple vol. I és que l'accident a sobre va quedar enregistrat per la càmera que portava la mateixa esportista. I a les imatges es veu com l'avioneta impacta per darrere contra la vela del parapent i la destrossa completament. Tot i l'espectacular l'aritat del xoc, la dona va reaccionar amb sang freda, i de fet és el que li va fer salvar la vida, i va desplegar ràpidament el paracaigudes d'emergència aconseguint aterrar en una espècie de camí forestal amb només alguns blaus i contusions. I aquest vídeo del que parlo, sí, jo l'he vist personalment i és molt impactant, perquè és que és literalment el que acabo d'explicar, una avioneta que li travessa a centímetres d'ella mateixa i li trenca tot el parapent, i ella doncs ràpidament, en comptes de perdre els nervis, doncs no sé com funciona, si apreta un botó o no sé què fa, que treu aquest parapent d'emergència que és que li ha salvat la vida, literalment.
1: Que fort, que fort. Però clar, l'avioneta impacta contra el que és la vela, no?
0: Sí, contra el trap aquell, bueno, no sé com té, però el plàstic o no sé de què està fet.
1: El trapo sucio este.
0: Suposo que allò deu ser una espècie de tela, no? Bueno, no sé, ara ens ficarem en fregall.
1: Noi.
0: Però sí, passa per allà i per els fils que aguanten la dona d'aquest plàstic i queda allò trinxadíssim. És a dir, que bueno, una
1: tela.
0: Estela Marinera.
1: Doncs sí, Martí, sí. Va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, a veure què preguntem avui.
0: Doncs, home, després d'aquesta notícia potser condicionem una mica la resposta dels nostres oients, però avui la pregunta que fem és si us atreviríeu a tirar-vos en parapent.
1: Clar, és que no és... És com tirar-se en paracaigudes, no? O sigui, és pràcticament el mateix.
0: Sí, de fet, crec que és el mateix.
1: És el mateix.
0: O sigui, ara em fas rumiar de dir, poder, ja n'hi ha disciplines
1: no, però
0: diferents.
1: El parapent...
2: No, és el mateix, eh?
1: No és el mateix. Què és, Dani? Quina és la diferència?
2: A veure, el parapent és més gran i diguéssim que quan et tires amb un paracaigudes vas agafat de les aixelles o del cap en aquí, vale? I caus per avall, no, vale? Com si fos un globo, vale? I ja està, arribes a baix. El parapent és, té com un toldo, vale? I té una barra amb la que t'agafes en aquesta barra i vas com si fossis un Superman. Vale?
1: Ah, vas volant, no?
2: Vas volant, com si fos un Superman. Per tant,
1: m'encanta.
2: No és el mateix. És a dir, sí,
1: ai, Martí.
2: És la mateixa manera... l'única... el que és igual és que és la força de la gravetat. És a dir, però vas horitzontal, per entendre'ns, agafat en aquest pal que et fa anar horitzontal, com si fos un Superman, amb un, diguéssim... amb una tela al cap, per sobre el cap, m'entens?
1: Clar. Dir,
2: vale. A veure, hi ha una zona aquí a Catalunya que és la zona de la Noguera Àrcer, a tocar la Balaguer, per entendre's, en Lleida, que és la zona més important d'Europa de parapent. Ara, el problema del parapent és que si baixes i et fots un meco, vull dir... Tomar el cementiri amb moltes probabilitats. Mm-hmm. Val?
1: Dani, gràcies per explicar-nos aquesta diferència, d'acord, perquè estàvem aquí més despistats que una gallina. Exacte. Molt bé. Doncs Martí, gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: amb la Maria del Mar Poyatos, una poetessa amb passat a Llavaneres, que ens ve a explicar el seu nou projecte, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu mateixa l'has definit molt bé. Parlem amb la Maria del Mar Poyatos, que és pianista, musicòloga, rapsoda i ara també compositora, que ens ve a presentar Música para unos versos, un projecte que uneix dues de les seves grans passions, que són la música i la poesia. Així que, Maria del Mar, bona tarda.
2: Bona tarda. Bé, bona tarda, doncs... estic molt contenta de parlar amb vosaltres aquesta tarda.
1: Home, i nosaltres de parlar amb tu, això així dona gust, començar les entrevistes. Mira, començarem aquesta entrevista una mica perquè ens expliquis, ja que la música i la poesia formen part de la teva vida des de fa molts anys, una miqueta com va començar tot?
2: Doncs mira, jo des de que era petita m'encantava sentir els contes acompanyats amb música. Eren unes edicions especials que jo reproduïa amb els cassets de l'època, he de dir que jo vaig néixer als 80, i llavors, clar, això sempre venia lligat amb mi. I després jo quan estudiava al conservatori ja començava amb el piano i interessar-me, sempre acabava llegint poesia per estudiar les obres pianístiques. I diràs, com és això? Era una manera com d'entrar en el món sensible d'això que em transmitia la música. I per mi completar-lo amb paraules era una vivència més, com més interna, més precisa, que m'ampliava. I aquesta connexió sempre m'ha acompanyat.
1: Estem parlant de que, a més d'això que ens expliques, podem dir que ets molt polifacètica, ja que, com hem dit a la introducció, ets pianista, musicòloga, rapsoda i també especialista en intel·ligència emocional. Una mica com conviuen totes aquestes facetes dins teu?
2: Doncs al final és buscar l'essència, oi? Clar, l'art ens ajuda moltíssim, no? És una eina... i a més amb plena de bellesa, que s'expressa amb una forma bella. Clar, la intel·ligència emocional és anar cap a un mateix, conèixer-te, escoltar-te. I la musicologia és aquesta branca que m'ajuda a connectar la història amb la música, la literatura amb la música, la filosofia amb la música. Jo sóc una defensora d'aquesta interdisciplinarietat perquè sento que tot va unit, perquè l'experiència, la nostra experiència... no van deslligades les coses, no? De fet, ens comuniquem per alhora que sentim paraules, veiem imatges, les produïm de manera natural, no? Tot està connectat.
1: Valgui la redundància, ara una pregunta una mica poètica, et diria. I et volia preguntar què t'ha aportat la poesia al llarg de la teva vida, més enllà del que ve a ser l'àmbit professional?
2: Doncs la poesia m'ha fet moltes vegades plorar, moltíssim. De sobte sentir aquelles paraules m'han ajudat a veure, a sentir com un foc, una llar. És difícil d'explicar, no? Perquè per una banda és un gènere que sembla molt anar cap a l'anàlisi, se'ns explica des de l'anàlisi per la gran quantitat de figures retòriques i possibilitats que té, no? Però per mi no era això, era el món imaginatiu, no? El llenguatge del llenguatge. Això que precisament t'ajuda a veure el món d'una altra manera, d'aquella, no sé, quan estàs un dia contemplant al darrere teu, que pares i estàs contemplant realment, que no estàs pensant en res, és on sorgeixen els poemes. Doncs igual, quan els llegeixes, t'ajuda a entrar en aquest estat i percebre coses molt sensibles del món. I això connecta molt amb com sento, com sóc jo.
1: Tota la teva carrera com a poeta i música, com hem dit, ja ve de molt enrere. De fet, tens un passat a Llavaneres, que tinc entès que ens estan escoltant des d'allà, per tant enviem una gran abraçada. Però el motiu per al qual estàs avui aquí a l'Ona Maresma és perquè ens vens a presentar el teu projecte anomenat Música para unos versos. Una miqueta com neix la idea de crear aquest nou projecte?
2: Sí, abans d'això vull donar un petó ben gran a tota la comunitat de Llavaneres, perquè jo he estat molts anys allà, a l'Escola Municipal de Música, al grup de música i poesia que vaig crear, I ara em consta que han creat un programa de ràdio que es diu Poesia per tothom, perquè veieu que això té un lligam molt directe. I ara...
1: De fet, perdona que t'interrompeixi, però em sumo jo també a l'abraçada aquesta, ja que jo ho faig des d'aquí, des de Tres Viles Mèdia, i van venir, de fet, aquesta setmana, i bueno, una gent encantadora, eh? Així que una abraçada, i segueix, disculpa que t'he tallat.
2: Doncs mira, aquest grup és el que es va crear arrel d'aquesta iniciativa que vaig implantar des de l'Escola de Música, la Biblioteca Municipal de Llavaneres. Era per això que volia explicar-ho, perquè hi ha una connexió molt gran i els tinc molt de carinyo, i per això estic molt feliç de fer aquesta entrevista amb vosaltres. I res, us explico com neix aquest projecte. Doncs jo venia molt de temps creant espectacles de música i poesia amb San Juan de la Cruz, amb Miguel Hernández, que ho vaig crear amb el Jordi Brau, actor de doblatge, que em va dir que sí a un projecte en el qual doncs, creàvem un lligam entre música clàssica i poemes de Miguel Hernández, i va quedar una representació magnífica, i jo explorava aquesta expressió de què és sentir les paraules amb música, com una banda sonora, no com un rerefons, no, com una cosa molt polida, com una cosa ben trobada, d'estructura, de temes, de motius musicals que semblaven fets a mida, no? És com trobar parelles que es coneixen i ressonen una amb l'altra, no? I va arribar un moment en què jo sempre llegia poemes i trobava la música de manera directa, però va haver un moment que ja no la trobava, vaig dir, doncs l'he de posar jo. I jo sempre m'havia deixat enrere en el tema de la composició, i en aquest punt vaig dir, no, aquesta és la música. Em vaig posar amb el piano i va començar a sortir aquella creativitat que no havia escoltat o no havia deixat treure dins meu, de dins cap enfora, vull dir, i llavors vaig dir, uau, aquesta és la música que sento per aquestes paraules. I aquest és l'origen de Música per uns versos, que és una selecció de poemes als quals li he anat posant la música a partir de deixar-me sentir el poema.
1: T'he de dir que es nota, que ets poeta, a l'hora inclús de respondre les preguntes, tenen aquest caire especial, et diria, de resposta. També et volia dir, corregeix-me si m'equivoco, però un dels fils conductors del disc, podríem parlar de que és l'esperança. Per què creus que és un missatge tan necessari avui en dia?
2: Doncs sí, és necessari, perquè podem caure molt en la queixa, en la decepció, que això també és un tema que s'expressa en la poesia i és necessari. Però clar, no ens podem quedar aquí, perquè al final tot això, tota aquesta, podem dir, negativitat que es treu, no? Té un camí, té un pas més endavant, que és a dir, vale, hi ha una cosa que em porta cap a un estadi millor. He comprès tota aquesta confusió que m'ha portat cap a la queixa, cap a aquesta mala experiència, i després hi ha un pas més, no em puc quedar només aquí, perquè en el món hi ha bellesa, i la creem nosaltres, i és des de dins. I per això per mi selecciono aquella poesia que em connecta amb aquest missatge de donar un pas més, de veure que hi ha una cosa que ens abraça. I és aquest el missatge que vull transmetre sempre.
1: Suposo que és complicat quedar-se amb un concret, però et quedaries amb algun poema que t'hagi emocionat especialment durant la composició d'aquest projecte?
2: Doncs mira, ara que parlàvem de l'esperança, un que em fa plorar moltes vegades és Eterna Sombra, de Miguel Hernández, perquè es va crear dins, entre reixes, i clar, en un moment molt, molt dur per ell, sense veure la seva família, sense saber si podria continuar escrivint i publicant, i va ser així, malauradament. I com acaba, no? Com acaba? Sí, que sempre hi ha un rayo de sol en la lucha, no? I sí, aquesta cosa.
1: Ens l'apuntem doncs aquest i serà el primer que hi anirem de pet a llegir-lo. Una coseta que volia comentar també durant l'entrevista, ja que tenim poc temps, però és que tens un Verkami que, per qui no sàpiga el que és, ens ho vols explicar o una mica per saber com se't pot ajudar o on podem trobar les teves peces i donar un cop de mà a la teva carrera?
2: Doncs us agraeixo moltíssim, perquè el Verkami és un mecanisme per recolzar l'artista amb aportacions petites, no? De manera que em podeu trobar a la plataforma de Verkami amb música per a uns versos, poesia en piano, i us dirigeix al meu projecte, allà hi ha una descripció amb vídeos i el que es diu una sèrie de recompenses. Això ho fan molts artistes que publiquen llibres, música, jocs inclús, i és una manera de precomprar el disc o el llibre que després sortirà editat. Es fa la precompra per poder, amb aquests diners que després s'inverteixen com a espectador quan ja s'ha produït, es fa abans per ajudar l'artista a que es produeixi, a que es materialitzi la publicació, l'edició, i és una manera d'avançar aquesta quantitat econòmica que l'artista necessita en aquest moment per treure la llum amb un suport físic i també digital a aquest art, a aquesta obra d'art.
1: Doncs, Maria del Mar, em sap molt de greu que aquí a la ràdio tenim el temps comptat, però et vull donar les gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma a presentar-nos el teu projecte i sobretot animar a tothom qui ens està escoltant a fer la seva aportació, ja que amb la cultura ens hem d'unir tots per impulsar-la al màxim possible. Així que moltes gràcies i espero que ens puguem escoltar aviat.
2: Jo també, moltíssimes gràcies per aquest espai.
0: Moment de repassar les efemèrides, però abans, com sempre, de felicitar els famosos que avui fan anys. Mar Tres Serres, de qui és l'aniversari avui?
3: Doncs mira, avui, Gemma, l'aniversari és de l'actriu nord-americana Zoe Saldana, que va fer de protagonista a la saga Avatar, fent de Neytiri, la dona de Jake Sullivan, i també ha sigut protagonista a Guardians de la Galàxia i Star Trek, també l'actor italo-canadenc Giacomo Gianotti, que interpretava el doctor Andrew DeLuca a la sèrie de metges Anatomia de Grey. I per últim, també és aniversari de la llegenda i exjugador de bàsquet de l'NBA, Dirk Nowitzki, l'alemany, considerat un dels millors jugadors de la història de la millor lliga del món, amb 21 temporades consecutives als Dallas de Texas, aconseguint un anell de campió i siguent dels 20 màxims anotadors de la història de la lliga.
0: I també és el Dia Internacional o Mundial de què?
3: Doncs mira, avui, coincidint amb l'inici de moltes festes majors de barri i municipis, de fet, ja ens quedem a casa nostra perquè parlarem d'aquestes festes. Avui comencen les de Sant Joan les Fonts o festes de barris a Terrassa, Tordera i Olesa de Montserrat, que donen el tret de sortida, Gemma, els dies previs a la revetlla de Sant Joan. De fet, a Tordera, que no ho hem explicat a les notícies, celebrem les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí des d'avui fins al dimecres, dia 24, i la celebració avui començarà amb concurs d'amigues, una sardinada popular, tarda de flamenco, per tant, qui ho vulgui, tothom convidat.
0: Perfecte, i anem amb les efemèrides. A tal dia com avui, què passava?
3: Doncs mira, l'any 1987 el grup terrorista basc ETA va fer un atemptat al supermercat Hipercor a Barcelona. Van introduir un cotxe bomba carregat amb 30 quilos d'explosius i líquid inflamable al segon soterrani de l'aparcament del centre comercial, situat a l'Avinguda Meridiana, i uns 50 minuts abans de l'explosió ja es van fer trucades d'avís en nom de la banda a la Guàrdia Urbana, a l'empresa de seguretat i fins i tot algun mitjà de comunicació, indicant que la bomba explotaria entre 3:45 i 4:45. Després no van fer cas, les autoritats ni la policia no van fer marxar a la gent perquè creien que era una falsa alarma de bomba, perquè n'hi havia moltes a aquella època, però no, a les 4:10 va detonar la bomba i, malauradament, van morir 21 persones.
0: Molt fort, eh? Déu-n'hi-do. I sí, l'efemèride musical, Marc?
3: Sí, acabem millor, amb més ritme. L'any 1983 va néixer el raper nord-americà Benjamin Hammond Hargley, que és conegut més aviat pel seu nom artístic, Macklemore. A diferència de gran part del rap comercial, Macklemore sempre destaca per incloure missatges socials a moltes de les seves cançons, a part obertament al suport de la comunitat LGTBIQ+, problemes de consumisme i fins i tot de la seva pròpia lluita contra addiccions que ell ha patit. I tot i que és raper i la cara visible, el seu salt a la fama mundial es va produir gràcies a la col·laboració amb el seu productor, Ryan Lewis, amb qui va formar un tàndem perfecte entre el 2008 i el 2017 i van guanyar 4 Grammys, per exemple. Gemma, us deixem amb la cançó ara de Fair Show, que està sonant de sons, que, de fons, perdó, que es va convertir en un gran fenomen absolut l'any 2012.
0: Perfecte, Marc, moltes gràcies. Ens quedem escoltant en Macklemore. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Hi ha dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altra, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, a la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell, a la B20 a C32 que, fins a l'Ella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
1: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocat una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer punt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs últim repàs a l'hemeroteca d'aquesta setmana. Avui ens situem a l'Alt Maresme, en concret a Malgrat de Mar, un 19 de juny de l'any olímpic, l'any 92. Llavors, la Guàrdia Civil havia deixat la caserna de Malgrat de Mar pel seu estat ruïnós. Era per ordre de l'Ajuntament, ja que els tècnics municipals van emetre un informe en què asseguraven que el mal estat de les vigues podria provocar l'ensorrament de l'edifici. La caserna, situada a la cantonada dels carrers Passada i Nàpols, tenia dues plantes i el pis superior era el més afectat, ja que les vigues eren velles i a causa de la seva antiguitat algunes estaven trencades i d'altres fins i tot podrides. En aquell aquartament vivien en les dues plantes superiors 6 agents solters i 4 famílies d'altres guàrdies com el sergent i el caporal. A la planta baixa hi havia les oficines d'atenció al públic que es van traslladar als antics parvularis de l'escola a Badalona de forma definitiva. En aquests parvularis, que eren uns locals municipals, ja no s'hi feien classes. Els agents que vivien a la caserna van haver de marxar a viure a pisos de lloguer situats doncs, a la mateixa població, a excepció del sergent, que feia poc que va ser destinat a Malgrat i vivia amb la seva família en un pis davant dels parvularis que antigament es reservava pels mestres de l'escola. Els guàrdies que s'havien vist obligats a deixar la caserna, que no eren tots, de fet, ja que una part els destinats a Malgrat ja vivien en pisos a la població perquè no hi cabien tots i les condicions eren força dolentes, havien trobat habitatge al preu d'unes 40.000 pessetes de l'època al mes. Fons de la Guàrdia Civil ja havien manifestat que aquests lloguers podien afectar l'economia d'algunes famílies dels agents perquè fins llavors no estaven obligats a pagar cap lloguer per habitatge, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
5: A tu, fins ara.

0: jugar amb en Marc Tresserres amb un concurs que ens ha preparat. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Ostres, quin susto, Marc, aquests segons que semblen que són res, un segon o potser mig segon, però ens pensàvem que no hi eres.
1: Tot controlat, estic aquí, amb tots vosaltres.
0: Perfecte, doncs va, explica'ns a què juguem avui.
1: Va, a veure, anem a pams, perquè tothom ho entengui, tant els de casa com vosaltres, que sou els concursants, els meus companys de l'Ona Maresma. Serà un format similar al d'en Martí, val? Aquí, per tant, ja sabeu que fins ara, amb el de respondre les cançons i esbrinar qui eren els cantants i com es deia el nom de la cançó, heu de respondre pel grup que tenim de WhatsApp. Jo, qui respongui abans, tindrà dret a respondre i dir la seva resposta. Si falla, doncs passarem el rebot a la següent persona que hagi encertat, vale? Aquesta és la dinàmica que hem fet en els altres concursos. Llavors, si algú té alguna pregunta, que m'ho digui. Llavors, com funciona? És diferent. No hi hauran músiques, no escoltarem músiques. El que farem avui és, bàsicament, esbrinar a través d'una pista, en aquest cas d'una temàtica. Per exemple, començarem amb municipis de Catalunya i del Maresme, vale? Aquesta serà la primera temàtica.
0: Per res.
1: Digues.
0: Continua, Marc, continua.
1: I llavors us diré, val, les emoticones que us donaran la pista per saber de quin municipi de Catalunya o del Maresme estem parlant, bueno, Maresme, Catalunya, un municipi de la nostra terra, és, i us diré les dues emoticones o tres que hi hagin, i qui digui jo abans, perquè ha sabut desxifrar aquest enigma, que em digui la resposta. Per exemple, amb Titanic, ja us ho avanço, no? Jo us puc dir pel·lícules i us podria dir, doncs les emoticones són un vaixell, un tros de gel i un violí, no?, per la música mítica de la banda sonora.
0: Vale, perfecte. Em sembla guai. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Ha quedat clar, eh, companys?
1: Companys, a veure...
2: Claríssim. Sí, molt bé, molt bé.
0: Perfecte.
1: A veure, qui tenim participant? En Jordi, en Martí, la Gemma, en Dani...
3: Vale, i una plantació de marihuana com seria?
1: Molt bé. No, aquesta no la tinc preparada, Dani. Per tant, ja ho parlarem, si no, per privat, això, després. Sergi, escolta't en Sergi, també?
4: Uh-huh.
1: Vinga, va, doncs som-hi. En tenim 4 o 5, perfecte. Anem, pas a pas. Primera temàtica. Ens anem, com us he comentat, a municipis de Catalunya i del Maresme. El primer de tots és les emoticones. Un trofeu i una onada. I això ens porta a un nom d'un... Vinga. Que ràpid. Martí Capçada, endavant.
2: Premiada Mar.
1: Premiada Mar, eh? Resposta correcta. Fantàstic.
5: Ostres,
1: Martí.
5: No deixeu ni pensar, eh? Jo que sóc nou en aquests concursos aquí, qui no corre bola, eh?
1: Sí, ja et pots preparar, eh? Perquè aquí la gent és ultracompetitiva.
3: Déu-n'hi-do.
1: Vinga, seguim. Va, primer punt per Martí. Us ho aneu comptant vosaltres, eh, companys? Som-hi.
0: Vale.
1: Següent. Ara mateix... perdoneu, que els perdo... Ara, ja els tenim. Vinga, som-hi. Seguim amb municipis. És una cara de ràbia, de mal humor, i altra vegada, al mar. Som-hi.
3: Malgrat de Mar.
5: He posat jo abans, eh?
3: Ah.
1: Jordi, per davall, has de respondre amb un jo, Dani, al grup de WhatsApp de l'Ona Maresma. Per tant, Jordi, endavant.
5: Compartim punt amb en Dani. Va, vinga, sí, malgrat de mar.
1: Vinga,
3: no,
1: perfecte.
3: No posem la cara jo, ho veureu.
1: Punt compartit, malgrat de mar, resposta correcta. I ens anem ara ja a un altre municipi. En aquest cas, les pistes dels emoticones són el raïm i el vi. Gemma, la primera.
0: Ah, sí? T'ha sortit jo?
1: Sí.
0: Alella?
1: Alella de... Alella, resposta correcta. Punt per la conductora.
0: Molt bé.
1: Vinga.
0: Estic poc competitiva, eh? Ja reconeixo.
1: Sí?
0: Avui m'he relaxat, he pensat, mira, no m'enfadaré tant.
1: Anem a... Bueno, no passa res, no? Tu vés a competir i ja està. I després ho podrem debatre amb el sopar que tenim tots junts entre els companys quan acabem el programa. Va, i últim, som-hi, de municipis. Les pistes. No escriviu, que us estic mirant, eh? Tinc els ulls als dos costats.
5: Aquí la gent està escrivint abans del WhatsApp, abans de que diguis les pistes, ja està posant jo, eh?
1: Doncs jo, el primer que vegi que surt amb el jo, però que jo l'hagi vist, serà el primer que respondrà.
2: Jo tinc escrit jo, però no ho he enviat. O sigui,
5: Martí, ara.
2: Sóc com un vaquero que tinc la pistola a punt de disparar, però sense disparar.
1: Amb el revòlver, eh?
2: Exacte, sí.
1: Vinga, va, som-hi. A veure, Martí, si ets més ràpid ara que els altres. Va, i l'últim, dels municipis, de... En aquest cas, no és del Maresme, ja us ho avanço. I les pistes són... Una persona tossint, un hospital i el mar.
0: Una persona tossint.
1: Ui, en Jordi, digues.
5: Ho tinc. Tossa de mar?
1: Tossa de mar, correcte.
0: Molt bé, eh? No. Aquesta era complicada.
1: Sí, aquesta. Tu has dit, Jordi, ostres, hauré d'anar ràpid. Ja t'hi has posat les piles de seguida, company.
3: On Ava Gardner li va fotre les banyes a Frank Sinatra.
1: És veritat. També?
3: Sí.
1: Caram, això. Hòstia, aquesta ha de ser una pista complicada, Dani?
3: Sí. No, però ell se'n recorda. Ell és mort, pobret, però vull dir, se'n recorda. Va agafar un avió volant ràpid.
1: Uau, vale. Doncs, ostres, ja per la propera, si ho tornem a jugar, ja podem posar pistes més complicades o porten alguna avui pel sopar. Vinga, som-hi. Pel·lícules, en tenim dues. Perquè jo us he posat l'exemple de Titanic, a vosaltres i als oients. Anem per dues altres, ja us avanço, que són clàssiques. Segur que les coneixeu. La primera... Tenim, de moticones de pista, un ogre, el color verd, un bosc i l'ase. Sergi.
4: Home, és rec o 1 o la 2, la que tu...
1: Perfecte, és igual, la 1 o la 2, és rec, resposta correcta. Punt per tu.
2: Jo estava pensant municipis encara, m'he quedat a les instruccions d'abans. Vale,
5: tan ràpid que ets amb el jo, Martí, i a vegades
2: sí.
5: també...
2: Ja veus, eh?
1: Vinga.
0: Ara són pel·lícules.
1: Sí, gràcies, Gemma. Gràcies. La Gemma sí que està ben atenta. Martí Capçada, som-hi. Una altra pel·lícula, vale? I aquesta és l'última. És facilíssima. Aquí estic veient en Jordi a punt d'escriure, eh? Vinga.
5: Jo no.
1: Em surt aquí una persona escrivint. Vinga, som-hi, va. Us la llenço, companys. La moticona és molt fàcil. Un diplodocus, un T-Rex i un cotxe. Uf! Uai, Jordi, molt bé, rapidíssim, empatadíssim gairebé amb en Sergi, però a mi em surt primer en Jordi. Endavant, company.
5: Jurassic Park?
1: Jurassic Park, és correcte. La Gemma i en Sergi anant molt ràpids, també, però aquí... Sí. Déu-n'hi-do, quina velocitat de creuer tothom. Va, som-hi. Canviem de temàtica, ens en anem ara a cançons. Us en diré tres. Vinga, som-hi.
0: Vale.
1: La primera. Els emoticones que donen la pista són... Una cara de boig, un dit assenyalant-vos a vosaltres, la lluna que li canta... Ui, ja està, ja la gent va rapidíssima. Gemma, endavant.
0: Jo no he dit res.
1: Ah,
0: sí,
1: doncs,
0: perdona, perquè, o sigui, abans...
1: Ah,
0: sí que...
1: perquè sorties l'última amb en Sergi. Vale, doncs, sí, Sergi, sí. Tu sí, oi? Sí. Em surt en Sergi després de la Gemma.
4: Boig per tu, de Sau.
1: Molt bé, correcte, el boig per tu de Sau. Sergi, remuntant, quants punts portes ja?
4: 2.
1: Vinga, doncs aquí es comença a igualar. Fem un petit repàs. A veure, Sergi, 2 punts. Gemma?
0: 1.
1: 1. Jordi?
5: 2,5, diria.
1: Martí?
2: Jo, 1.
1: I Dani? 1. Molt bé, vale, doncs molt igualat. Seguim. Segona cançó. Com us ho dic, això? Les emoticones són... una persona... ballant a full, un cor que batega i una bola de la disco. Sergi, rapidíssim.
4: És complicada aquesta, eh? Però poden ser tantes. Jo et diré Staying Alive de Bee Gees, però no crec que sigui.
1: Staying Alive de Bee Gees és correcte. Vale. Buah, Sergi, aquí, amb música volant has anat. Resposta correcta del nostre company de Calella, vale, per mantenir-nos vius, aquest cor que batega, típic per fer l'RCP, la famosa RCP, aquesta cançó. I anem amb l'última cançó, i aquí tots coneixeu aquest cantant o cantant, en femení, no puc dir cantanta, evidentment no existeix, val? Llavors, ja us he donat una pista, millor callo, i anem a per les emoticones. Som-hi. És una noia ballant flamenc, una papallona, unes ungles pintades i una moto.
0: Buah.
1: Jo crec que el més ràpid ha sigut en Jordi, en aquest cas.
5: Sí, però
1: Jordi,
5: em sembla
1: endavant.
5: Que no l'encertaré. És que m'ha vingut al cap la Antes Muerta que Sencilla, de Maria Isabel.
1: No, incorrecte, rebot, ja Martí Capçada.
2: Home, la de Sant Esteve de Sesrovires, Rosalia, no?
1: És correcte. Punt per en Martí.
2: Bueno, molt bé, molt bé. Ho celebrem.
1: I em sembla, companys, Gemma, no sé com anem de temps.
0: Doncs bé, si vols que et digui la veritat, anem fantàsticament bé.
1: Anem fantàsticament bé. A veure...
0: Ens queden dos minuts, ens queden dos minuts. Que en Marçal m'ha mirat com dient, nena, no et flipis, ens queden dos minuts.
5: Una última, no? Un desempat, o no sé, alguna cosa així... Tot
1: val. A veure, jo en tenia per aquí, aquestes són les... Vale, ja, espera, que en tinc més, en tinc més. Seguim, ara, un altre... A veure, fem un... o farem canvi de temàtica, no sé què dir-vos. A veure... Vale, som-hi, tornem a municipis.
0: Vale, doncs vinga. Ens queda temps per un.
1: Perfecte, doncs l'últim. I aquí només hi ha dues emoticones. Hi ha una església i un sant.
0: Una església i un sant. I és a la Maresma, eh? O no?
1: I afegiu-hi també unes onades del mar.
0: Però és del Maresme.
1: No dic res més.
0: Però Marc, ens has de dir si és un poble del Maresme.
1: No dic res més. Mira, en Dani m'ho encertarà, ja ho veuràs. Dani, endavant.
0: Dani?
3: Sí, potser Sant Pol de Mar.
1: És correcte, és correcte. La resposta d'en Dani és efectivament correcta. Sant Pol de Mar per aquest nen, que és un angelet, un sant, una església i amb les onades. Sant Pol de Mar eren bastant senzilles, bueno, perquè els pobles que us he dit...
3: A veure, digues. El nen no sé... Es diu Pol,
0: perquè
3: el nen.
0: Perquè es diu Pol. No, Pol.
3: No sé. Val, però vull dir que jo recordo, clar, l'ermita aquesta que tenen a Sant Pol, que és brutal, que és un promontori i que és maca...
1: I amb un angelet, per tant, ja havies d'afegir el sant, angelet, ja està.
3: Vale,
1: una mica d'imaginació. Dani, resposta correcta, fantàstic. Okay. Quants punts tens?
3: Un parell, dos.
1: Un parell? Hem empatat, no tot? N'hi ha molts que heu empatat a dos, oi? O algú té tres?
4: Jo tinc tres.
2: Ah, crec que en Jordi ha fet un mig punt que li donarà la victòria.
5: Sí, però estava més o menys, no arribem, eh? Jo crec que dos i mig... No, els que teniu tres em sembla que heu guanyat, eh?
1: Sergi, tu tres, oi, has dit?
4: És Rec, Boig per tu i Staying Alive.
2: Ah,
1: doncs vinga.
2: Sergi,
1: aquí amb la música, eh? Doncs companys, moltes gràcies per participar en aquest concurs que hem creat avui del WhatsApp més ràpid i ja està, ja ho tenim això.
0: Molt bé,
2: gràcies,
0: Marc.
2: Gràcies a tu.
0: Gràcies,
2: Marc.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Dani.
1: Doncs sí, Mireia, bona tarda. Què tal? Bon cap de setmana, bon divendres.
2: Bona tarda.
1: Bé, estic molt friso perquè m'expliquis doncs acabar la primera pel·lícula, perquè el títol, diguéssim, me l'apunto, i a l'igual la setmana que ve, que és rara, i Sant Joan i Sant Pere i tot això, a l'igual fem una escapada del cinema. Caso 137, de què va?
2: Doncs és un thriller policíac francès que està dirigit per Dominique Moll i protagonitzat per Léa Ducret, que ens porten un agent de la policia d'assumptes interns, la Stephanie, que és assignada a un cas relacionat amb un jove greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. La víctima és de la seva ciutat natal.
1: I llavors, què? I aquí una investigació i tal, a veure... Vale. I és la que ens rocien de 37. Em crida molt l'atenció. Sí. No... ho poso en vermell, vale? Dos, El placer és mío. No sé.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia romàntica francesa que està protagonitzada per François Cluzet i Alexandre Lamy, una parella que porten 20 anys feliçment casats, la Fanny i en Tom. Són molt feliços, però un dia surt a la llum un secret revelador. La Fanny mai ha gaudit del sexe. En Tom farà tot el possible per crear un invent que revolucioni el plaer femení.
1: Oh, carai. Diguéssim... pel·lícula tòrrida. Vale, ja està, deixem-ho aquí, no?
2: Sí, en clau de comèdia. Sí, sí.
1: Ah, vale. És a dir, no és porno, eh? Porno no. És a dir...
2: No, per tots, a veure, és una comèdia romàntica.
1: Romàntica,
2: sí, sí.
1: Molt bé, fantàstic. Si teniu... Si suporteu bé la calor, doncs és la solució, l'alternativa. Vull dir que cap problema.
2: Sí.
1: Tres, Voces de en Libertad, a Filmin i a Movistar.
2: Sí, en aquest cas és un thriller històric txec que bé, doncs, està ambientat als anys 60 a la ràdio txeca. La història se centra en un grup de periodistes que ho arrisquen tot per proporcionar notícies independents enmig de la censura i l'assetjament de la policia secreta. Una pel·lícula molt interessant.
1: Llàstima que no disposo ni de Filmin ni de Movistar, però vull dir, com que sempre acaben passant per totes, vull dir, algun dia Voces, en veritat, me l'apunto. És una pel·li, no és cap documental, és una pel·li.
2: No, és un thriller històric, és una pel·lícula de ficció,
1: m'imagino,
2: no és un
1: que és
2: documental.
1: És el tema de la lluita dels periodistes per fer periodisme. Ara, el tema, diguéssim, en plena irrupció del comunisme i la invasió russa, no? Russa no, soviètica. És això?
2: Sí, sí, sí. En aquest context, doncs, aquests periodistes intenten explicar la veritat, però es troben coaccionats, podríem dir, per la policia secreta i la mateixa censura.
1: No sé, però buscaré algun amic que tingui Filmin o Movistar Plus i que m'ho deixi veure, això, perquè em crida moltíssim l'atenció, tenint en compte que un ha visitat, per exemple, Praga, i deu sortir Praga i tal a l'època, i és un argument com per veure aquesta pel·li que m'has posat dels dientes largos, em podríem dir, perfecte.
2: Perfecte, me n'alegro.
1: O en hora, a Sky Showtime, sí. Movistar Plus, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Anora?
2: Sí, aquesta. Anora. És el nom de la protagonista. És una comèdia dramàtica nord-americana que està escrita i dirigida per Sean Baker i protagonitzada per Nicky Madison. L'Anora és una jove prostituta de Brooklyn que té l'oportunitat de viure una història a l'estil de la Venta Fox quan coneix el fill d'un oligarca rus i es casa amb ell. Els pares d'ell, però, arribaran a Nova York per intentar anul·lar el matrimoni. Aquesta pel·lícula va aconseguir 5 Oscars, inclosos els de millor pel·lícula, direcció i original. Va ser tot un èxit en els Oscars. I ara, doncs, diferents plataformes l'ofereixen per si volem tornar-la a veure.
1: Per tant, és un drama? Seria un drama?
2: Que està entremig, no és ben bé un drama perquè té tocs de comèdia, però bé, la història sí que ho pot semblar. És com un entremig entre però, la comèdia i el drama.
1: Interpreto que els sogres són uns mafiosos, és un mafiós o algo així o no, o què?
2: Sí, sí, val, sí, sí, val. Ja vas ben encaminat, sí, sí.
1: Val, val, doncs no, aquesta sí que me l'apunto i la puc veure, la puc veure, vull dir, a casa.
2: Perfecte.
1: I ara l'última proposta, ara m'he vist 3 a Filmin, Recomen, sí, TV i Amazon Prime Video.
2: En aquest,
1: sí. De, allò de, com es diu? No me chilles que no te veo, no sé si són aquests, però bueno.
2: No. Ostres, no té res a veure. És un thriller intriga nord-americà que arriba a la seva tercera part, està dirigit per Ruben Fleischer i protagonitzat per Jesse Eisenberg i Woody Harrelson, entre molts altres. És la tercera entrega de la saga que torna a reunir els 4 genets en una nova generació d'il·lusionistes en aquesta extraordinària aventura que conté girs rocambolescos, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos en pantalla. És una història doncs, que barreja la intriga amb la màgia.
1: Val, perfecte. Tota recomanació us recomano, si no l'heu vist, el que passa és que no recordo el títol. Netflix, l'última pel·lícula de la Candela Peña, que és un thriller basat en
2: La Desconocida.
1: La Desconocida, això, anava a dir La Infiltrada, és sí. La Desconocida. Brutal. Us ho recomano ferventment, vull dir que no us ho perdeu. L'has vista ja, Mireia?
2: La tinc pendent. De fet, és que fa res, 2 setmanetes que va arribar, és la pel·lícula sí. Que està basada en l'obra de Rosa Montero. Sí, sí.
1: Sí, és un... Bueno, i Oliver Truc, és un llibre escrit a 4 mans, amb una trama que passa a Barcelona.
2: Al port de Barcelona. Barcelona.
1: Bàsicament, sí, com, però és d'orilla, però molt ben... molt bona pel·lícula. Us la recomano.
2: Perfecte.
1: Perquè el llibre no té gaires bones crítiques a nivell d'ens literari i llavors, bueno, dic,
2: sí.
1: Almenys, però la pel·lícula està bé, vull dir que us la recomano. No sé si la Gemma vol recomanar alguna cosa més que hagi vist.
0: Sí, o... vull fer una recomanada. Dani, m'has llegit el pensament.
2: Sí.
0: Mira, vull recomanar, està a Netflix, es diu Perdiendo el Juicio. És una sèrie espanyola que, de fet, crec que ja està en el número 1. És molt bona, molt bona, 10 capítols. I és que comences i no pots parar. O sigui...
2: Addictiva.
0: Sí, increïble.
1: Però és una comèdia?
0: No, és una, no és comèdia, és més aviat tampoc un drama, però és com... Saps allò que té com misteri i que cada vegada... em passa una de més grossa, no?
1: Val, val. Doncs
0: i és d'advocats.
1: Jo fa temps que havia vist, i ara l'he tornat a... vaig pel segon capítol un altre cop, l'estic resseguint. El que passa és que si no us agrada el tema polític, estic veient Marsella a Netflix, que té dues temporades.
2: Del Gerard Depardieu, no?
1: Sí.
2: Vull dir, és molt bona una sèrie,
1: molt
2: també.
1: Per mi m'agrada molt. Vull
2: sí.
1: Dir,
2: és fantàstica. Dir,
1: els punyals van que volen, però bueno, està molt bé.
2: Sí.
1: Està perfecte. Sí.
2: Sí, però la realitat a vegades supera la ficció.
1: No, la realitat és aquesta. La realitat pot arribar a ser aquesta.
2: Sí, és que més ni menys. Sí.
1: Dediqueu-vos a fer sudoku si no us dediqueu a la política, sisplau. Bueno, molt bé.
0: Molt bé,
1: doncs, vinga.
0: Companys, gràcies.
1: Adéu.
2: Que vagi molt bé.
0: Moment de repassar la pregunta del dia amb en Martí Capçada. Martí, recorda'ns què estàvem preguntant perquè no me'n recordo.
3: Doncs avui preguntàvem, Gemma, a veure si us atreviríeu a llançar-vos en paracaigudes. I t'he de dir que sembla que tenim una audiència bastant valenta, perquè un 70% de la gent ha dit que sí. Així que no sé si és el teu cas, Gemma, però així estan les votacions de moment.
0: Mira, paracaigudes sí, parapent també. El que no faria mai de la vida és puenting. I menys després de veure aquest vídeo d'aquesta pobra noia brasilenya
3: que
0: la van llançar. O sigui, clar, jo m'asseguraria, no? Possiblement no ho sé, O sigui, no pots dir mai què haguessis fet perquè això passa i doncs passa, no? Però la corda, clar, no
1: el,
0: sé el si t'has de llançar...
1: No tingueu en compte que els ricers no existeixen. Per,
0: mai, eh?
1: Mai, cuidado.
0: Tanto. Ja. Ja, ja, ja. No, no, clar, totalment, el risc zero, per molt, molt experimentada que estigui la gent i els monitors, entenc que passen coses, no? Però vaja.
4: Jo és que no li veig la gràcia, tampoc, és a dir, a veure, al final et tires amb una corda i ho veus tot de cap per avall, és a dir, a veure, jo tirant-me per un paracaigudes doncs gaudeixo de la visió, doncs, de tot, tinc més temps per planejar, no? El paravent igual, no? O sigui, l'experiència jo crec que és més enriquidora, en canvi tirar-se per una corda amb un pont, no sé, jo no li veig la gràcia, la veritat.
0: Si hi ha algú que em fa, que m'ho digui. La caiguda però... lliure, no? O sigui, és l'adrenalina, el fet de llançar-te... Clar, tampoc et llences per disfrutar de les vistes, això no tindria sentit. És per l'emoció i l'adrenalina.
4: Ja, però bueno, no? Caiguda lliure... A veure, al final, quan et tires amb un paracaigudes, també és la caiguda lliure fins que l'actives, no? És a dir, al final, ja. La gràcia... No sé.
0: Sí. Jo...

0: doncs, a fer una activitat de risc, en aquest cas estem parlant de parapent, o bé, o paracaigudes, o puenting, o qualsevol d'aquestes activitats que et posa al límit. Martí Capçada, com sempre, moltes gràcies, ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: A tu, Gemma, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Seguim avançant, passen 3 minuts a 4:45 de la tarda i ara anem cap a Palafolls per conèixer com celebrarà el municipi maresmenc la revetlla de Sant Joan. Jordi.
3: Sí, Gemma, de fet, aquestes alçades de la setmana, avui que ja som divendres 19 de juny, tothom ja té els seus plans per la revetlla de Sant Joan. Però poder queda algun despenjat que pensa, ostres, no sé on celebrar-ho. Doncs vinga, nosaltres us donem una proposta, perquè aquí a Palafolls, des de ja fa uns anys, els Maduixots, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima organitzen una revetlla popular. Prèviament també hi haurà l'arribada de la Flama a Canigó. Per tant, escolta, ho tenim tot complet, eh? Avui per parlar d'aquesta revetlla de Sant Joan que, com dèiem, la setmana que ve a celebrar el nostre municipi a la plaça de Popi, tenim amb nosaltres la Mercè Masferrer, que és doncs una de les persones organitzadores d'aquesta revetlla i component dels Maduixots, aquesta colla gegantera que organitza l'acte. Mercè, molt bona tarda, benvinguda a l'Ona Maresma.
4: Hola, bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Més o menys ens posàvem en situació, Un any més, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, ens proposeu gaudir d'aquesta nit, una de les nits més màgiques de l'any, la revetlla de Sant Joan, oi?
4: Sí, sí, va començar serà la tercera edició. L'idea principal va ser celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls amb una revetlla de Sant Joan.

0: Joan, que no es feia fins llavors, i vam veure que tenia molt bona rebuda i vam pensar que per què no, no fer-ho com ja una tradició, pràcticament.
1: Mm-hmm. Què és el que heu organitzat? Una miqueta, suposo, semblança dels últims 2 anys, no? Però què hi tindrem, aquesta revetlla de Sant Joan a Palafolls?
0: Sí, doncs nosaltres començarem a les 8, a 8:45 o a les 9 més o menys. Prèviament això hi haurà la rebuda de la Flama del Canigó, que també ho farem al mateix espai, i llavors començarem nosaltres amb el sopar. És un sopar popular amb brasa, amanida, patates al caliu, amb polca de Sant Joan i una copa de cava. I llavors començarem amb la música en directe, farem concerts de versions amb la Traca Band i farem també 2 horetes de DJ.
1: Uh-huh.
0: I com vam fer també l'any passat, per primera vegada, vam delimitar un espai per tirar petards, que el tindrem també aquest any amb seguretat, perquè tothom pugui gaudir de la nit de Sant Joan amb els petards, amb el tot en un espai controlat.
1: Mm-hmm. De fet, ho teniu tot ben organitzat, l'experiència també ja és un grau i és una d'aquelles fites que tenim marcades a Palafolls al calendari per seguir celebrant amb vosaltres aquesta festa de Sant Joan. Ens parlaves d'aquest sopar popular, Mercè, entenc que s'ha d'agafar algun tiquet previ, hem de fer alguna inscripció, com va aquest tema?
0: Sí, s'ha de comprar un tiquet previ, ara es pot comprar fins al dissabte al cafè de Palafolls, val 15 euros i s'ha d'escollir entre botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana, i llavors l'acompanyament que cadascú vulgui, que poden ser patates al caliu o mongetes amb allí julivert.
1: Mm-hmm.
0: I llavors sí que per tothom igual hi ha el pa amb tomàquet amb allioli, les amanides i la coca de Sant Joan i una copa de calor.
1: Mm-hmm. Entenc que això va bé també a l'hora d'organitzar, no? Perquè aquestes entrevistes serveixen també per saber una miqueta l'esforç que fan les diferents entitats també a l'hora d'organitzar un acte. Òbviament aquesta inscripció, a part de pagar el que és l'àpat, us serveix vosaltres per calcular també quant de menjar heu de comprar, més que res per estar dins el barem, no? Entenc que el tema d'organització, Mercè, també és complicat.
0: Sí, sí, esclar, al final som una entitat sense ànim de lucre i hem d'ajustar tot al màxim, perquè no podem ni tirar menjar, evidentment, i tampoc gastar-nos més diners del compte que necessitem per fer la nostra activitat.
1: Mercè, un plus interessant, sens dubte, és aquesta música en directe que també tindreu. Com s'escolleix aquest grup o com organitzeu llavors la segona part després de l'àpat, que és aquesta proposta de revetlla música en directe?
0: Sí, doncs normalment cap a les 10:30, 10:45 comencem a recollir les taules, les retirem i deixem l'espai lliure perquè comenci el concert de versions. Anteriorment amb l'Ajuntament havíem mirat més o menys quin estil de música ens agradava per la revetlla de Sant Joan, que tothom, tots els públics, de més grans als més petits, com la pogués gaudir, i hem portat sempre grups d'aquest estil, no? Que tothom senti la seva cançó preferida en algun moment de la nit.
1: Mm-hmm. I que d'alguna manera tothom s'hi senti integrat, perquè vaja, jo crec que no fa falta dir-ho, però és una revetlla per tots els públics, i en aquest cas, tant petits com grans, puguin gaudir d'aquesta festa màgica, sense riscos, no? I ara parlarem d'aquests riscos perquè em parlaves d'aquest espai delimitat per poder tirar petards, però entenc que és una proposta perquè tothom s'hi senti a gust.
0: Sí, sí, esclar, des dels més petits, el públic més familiar, els més adults, els més adolescents, que tothom trobi en el seu poble poder celebrar la revetlla de Sant Joan com els agrada.
1: Mm-hmm. El que dèiem, hi haurà un espai delimitat perquè els més menuts, o poder no tan menuts, puguin tirar els seus petards i que d'alguna manera la gent que està ballant a pista no hagi de patir amb els peus a veure si s'acosta algun petard o no. Ho teniu ben controlat, això, Mercè?
0: Sí, exacte. El primer any no ho vam fer i ens vam trobar, no, que al final del pàrquing hi havia molta gent tirant petards. I ja que ja estaven allà, vam pensar el següent, doncs fem-ho bé, delimitem-ho, posem ambulància, posem seguretat i que la revetlla sigui doncs una festa popular, que la gent s'ho passi bé i tant si tires petals com si no, que la puguis gaudir plenament.
1: Mm-hmm. Això marca també una fita per la colla castellera, que sempre intenteu tenir representació als diferents municipis. Recordem que sou una colla que aglutineu municipis tant de l'Alt Maresme com de la Selva Marítima i intenteu sempre que hi hagi una proposta doncs, fixa, no?, al llarg del calendari de festeig que marqui doncs, això, als diferents municipis. No? A Palafolls, per exemple, tenim aquest Sant Joan, vosaltres ho dèieu, ho organitzàveu a motiu del 10è aniversari, venim també d'un vespreig a Tordera, per tant, sempre intenteu tenir representació a tots els municipis doncs que d'alguna manera tenen representació dins la colla, no?
0: Sí, sí, esclar, procurem ser presents a tot el territori perquè si no és molt difícil generar aquest sentiment de pertinença que ja ens costa molt perquè el fet de no aglutinar tant és com que som de tot arreu però que no som d'enlloc, és el que diem sempre, és molt difícil per nosaltres i fer aquests actes en els diferents municipis ens ajuda això. Crec que al final quan formes part d'un únic poble doncs et centres, no?, en aquell poble i en aquelles activitats puntuals durant l'any. Nosaltres tenim un calendari molt llarg amb moltes diades, però que a més procurem estar presents, no?, a tots aquests municipis i que tothom ens senti una miqueta seus.
1: Mm. I a més no us hi poseu pas per poc, eh?, perquè si ja ens teniu acostumats a veure-us enlairar aquests castells i a fer-nos vibrar, sens dubte, per exemple, a les diferents festes majors que ja s'aproximen, d'alguna manera també doncs organitzeu diferents propostes, no? Per exemple, a la festa major petita ara recordo, per exemple, organitzar el concurs d'arrossos, ara aquí també us poseu a cuinar i a celebrar aquesta revetlla, per tant, tot això va molt més enllà de fer castells, que òbviament és la vostra tasca principal. Recordem que assageu aquí mateix al Forroll, on també hi tenim la ràdio, però que també, escolta, sempre us conviden a participar d'alguna altra proposta, o que se us anima a anar molt més enllà de fer castells, allà que hi sou, eh?
0: Sí, sí, ens agrada molt arremangar-nos i fer les coses una miqueta més grans, del que sempre ens acabem proposant una coseta i acaba sortint una gran cosa, però és una miqueta l'ADN maduixot. Acabem fent-ho tot molt gran.
1: De fet, d'alguna manera també això significa, o no sé si significa, Mercè, l'inici d'una nova temporada castellera, o ja l'heu començat, eh? Perquè com deia al principi...
0: La temporada en si comença a l'abril, més o menys. Sí, d'abril a juny hi ha aquestes petites diades com per agafar ritme, i a partir de juliol comença la part forta, que ja hem hagut d'agafar tot el rodatge i hem de començar a fer els castells de set amb condicions.
1: Mm-hmm. Clar, perquè ara repassàvem també calendaris, s'acosten totes les festes majors i em sembla que teniu un 2026, Mercè, carregat d'activitats. Ara ja no parareu, jo crec que fins setembre-octubre, eh?
0: Fins a octubre, pràcticament.
1: Sí. Fins a octubre.
0: Mm-hmm. És el 7 de novembre, i que també és a casa aquest any, perquè sí que havíem notat que quan acabàvem fora del nostre territori ens costava molt, i aquest any acabem al Maresme, com toca, i fins pràcticament aquest 7 de novembre estem a tope. Mm-hmm. I mira que aquest any havíem fet un calendari d'actuacions més reduït per intentar, no, descansar i que la gent... no cremar, no?, la gent, perquè al final sé que és una cosa que t'ocupa els caps de setmana i t'ocupa entre setmana també, i són moltes hores, i hi ha molts castellers que ens organitzem la vida en funció dels assajos i les diades, i per intentar no donar més espai a la gent vam fer-ho reduït, però al final ens queda un calendari ple d'activitat.
1: De fet, mira, és que tenim ganes de veure-us fer castells, sens dubte, i d'ajudar, sobretot perquè recordem que la gent que venim a plaça a veure-us també es pot posar a fer pinya i ajudar-vos a crear aquests castells que, com dèieu, assageu aquí mateix al Forroll, a sota de Ràdio Palafolls. Mercè, gràcies per ser avui amb nosaltres. Què tal si tanquem aquesta entrevista convidant a tota la gent que encara no tingui allò a l'agenda marcat com celebrarà la revetlla, que vingui a Palafolls? Recordem primer amb l'arribada de la Flama del Canigó i després amb la revetlla a la plaça de Pop i sopar popular i música en directe, què els hi diríem?
0: Doncs això, que tenim una revetlla molt xula a Palafolls, i si sou de fora i els vostres pobles no ens fan, veniu a la plaça de Pop i celebrar el Sant Joan, que és un sopar popular amb música, amb molta gent, amb molta bona gent, i també és una manera de recolzar les entitats de cultura popular a tenir una miqueta de finançament per poder seguir fent les seves activitats.
1: Mm-hmm. No ho haguéssim dit millor, sens dubte. Gràcies, Mercè. Recordem que els tiquets encara fins dissabte, si no m'equivoco, eh?
0: Fins dissabte al Cafè de Palafolls.
1: Es poden comprar el Cafè de Palafolls per gaudir d'aquesta revetlla, òbviament, de forma segura i seguint tots els consells. Mercè Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies per tenir-nos una vegada més.
2: I tenim una proposta per aquest cada setmana per tot aquell a qui li agradi la sardana, i és que aquest diumenge a Malgrat l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la Diada Universal de la Sardana amb diferents activitats. En parlem amb els membres de l'associació, Montse Clapés i Joan Vigues.
3: Bé, moment de parlar de sardanes i concretament de totes les activitats que l'agrupació sardanista marratenca La Barretina ha preparat per als propers mesos. En parlem avui amb la presidenta de l'agrupació, la Montse Clapés, i també en Joan Vigues, que és membre de la Junta. Bon dia a tots dos.
4: Hola, què tal? Bon dia.
3: Bé, comencem destacant la primera activitat, que és la Diada del Soci, que coincideix, de fet, amb la celebració de la Diada Universal de la Sardana. Mm-hmm, quines activitats ens esperen per a tots els aficionats?
4: Ai, pels aficionats. Home, pels aficionats a ballar sardanes, la ballada de la tarda, que mm-hmm. començarà... És l'únic dia que la comencem a 6:45 de la tarda a Can Campassol. Ja la resta de ballades ja seran a 7:45, i ja és horari d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, però estan dintre el mes de juny, el fem a 6:45. Celebrem la Diada del Soci, comencem a les 11 amb una missa per als difunts de l'agrupació. Mm. Aquesta missa hi ha la interpretació d'una sardana que es balla al voltant de l'altar amb una colla, amb la colla sardanista de Mans Amigues de Cassà. Mm-hmm. I després, després de la missa, doncs anirem a la Barretina, al primer pis, on farem un vermut, i bueno, hi haurà una sèrie d'activitats, un vermut musical que hem posat nosaltres, hem posat això. Després, a continuació, ens desplaçarem al restaurant L'Estany, on allà farem un dinar de germanor, i llavors ja sortint del dinar ja ens anem a ballar sardanes a pair-lo. Ja està, vull dir que no hi ha... Serà la primera... No és la primera activitat de l'any, perquè no l'és, perquè la primera va ser per els 25 anys de Ciutat Pobilla, al mes d'abril, però bé, d'aquesta manera donem el tret de sortida del que són ja les ballades i el tema de tot l'estiu.
3: Les ballades que... Bueno, la ballada de sardanes que fareu per la tarda, fins quan estareu? A Can Campassol, entenc,
4: no? A Can Campassol, dos quarts de set comencem, fins que acabi.
3: Fins que acabi.
4: Fins que acabi. Mm-hmm.
3: Molt bé. Després, les activitats continuen. El 28 de juny teniu en el calendari la celebració de Sant Joan i Sant Pau.
5: Sí.
3: Quina serà la participació de l'agrupació sardanista?
5: Poca cosa. I aquest any encara menys.
3: Val.
5: Perquè abans ens consultaven, parlàvem amb la copla, amb les que ballen i tal, però aquest any, com que hi ha hagut el tema de que malgrat les Vermes Blava es veu que no té gent, doncs han agafat la Joaquim Ruïra de Blanes perquè vinguin a fer danses. Val. I aleshores amb la copla Ciutat de Granollers, que és la que vindrà a fer les danses, han parlat entre ells. Mm-hmm. Per tant, nosaltres aquí res, quasi res, quasi una miqueta de cosa per no dir res.
3: Vale, i quina és aquesta mínima participació? Amb la copla, potser, o amb música? Bueno, com participareu?
5: Bueno, com que s'ho han parlat ells dos, el problema ha sigut que la copla i els balladors no sabien a quina hora es començava.
3: Mm-hmm.
5: Com que no sabíem a quina hora començar, l'única cosa que hem fet ha sigut trucar i dir, a quina hora es comença? I a quina hora ve la copla? I això sí que ho ha fet l'agrupació. A l'hora, a tal hora. Ja està.
3: Val.
5: Abans llogàvem la copla, en fi, ho fèiem tot.
4: També hi ha la possibilitat de que sigui presentat per algú de l'agrupació.
5: Bueno.
4: Possibilitat.
5: O no.
4: No?
3: Clar, això, per això està inclòs en el calendari, no? Sí, al final, d'alguna manera, clar. Ho destaqueu dins de
4: les activitats. Ho destaquem perquè és un acte que, entre, a veure, que per motius purament entre conveni, per dir-ho d'alguna manera, anava bé que l'agrupació organitzés, perquè busquem la copla, perquè no totes les coples saben tocar o poden tocar danses, i llavors nosaltres fèiem aquest pas. Llavors doncs, la cosa se va anar refredant bastant entre les dues entitats, i va arribar un punt en què l'agrupació sardanista va fer un pas al costat i va dir allà, vosaltres. El que passa que ha arribat on ha arribat, i llavors aquí tornem aguantar-ho, perquè l'últim hem de tindre en compte que sí, sempre s'acaben amb sardanes, que s'acaben,
5: sí.
4: Sempre acabem amb un parell de sardanes, i clar, l'agrupació és d'alguna manera, hi és, perquè tot i això, la sardana és una dansa.
3: Correcte.
4: Vull dir, i no hauria d'haver-hi tant de distància com la que hi ha, però hi és.
3: Bé, bueno, coses que passen, sí. Seguim amb més activitats. El juliol i l'agost tampoc parareu, perquè ja, com bé deies abans, tindreu les diferents ballades d'estiu.
4: Sí.
3: Com seran aquestes ballades? Quan seran? Ens podeu especificar alguna cosa més?
4: Comencem llavors ja comencem el proper diumenge de Sant Joan i Sant Pau, i llavors ja és cada diumenge.
3: Cada diumenge
4: a dos quarts de vuit, sí que és una hora més tard, a Can Campassol. I llavors ja arribem al mes d'agost. Al mes d'agost hi ha la Festa Major, llavors ja tenim la nit de la Festa Major.
3: Aquí volia entrar jo.
4: Aquí, la nit aquesta que tenim, que sempre fem, amb el sopar i inclòs i tot, ho estem treballant, encara no ho tenim acabat, però bueno...
3: Alguna cosa es pot adelantar, algun convidat especial que vindrà,
4: sí, tant.
3: Alguna coseta
4: tant,
3: que es pot
4: tant,
3: dir?
4: Això sí que podem adelantar.
3: Vinga, va, adelanta.
4: Mira, això li deixo per en Joan.
5: Mira, aquest any, cada any busquem compositors per fer-los reconeixement a la feina feta, que creiem que és molt important per ells, perquè ja que fan una feina que mai és agraïda, almenys nosaltres sí que els hi agraïm. Mm. I aquest any tindrem un compositor gran, que és de Banyoles, que es diu Esteve Palet.
4: Tampoc i... tan gran, eh? Hi ha de més grans.
5: Home, sí, Déu-n'hi-do.
4: Ah, sí? Sí. Doncs no ho sembla.
5: No ho sembla, va, però sí.
1: Es conserva bé.
5: I després tenim dos compositors joves, un de 22 sí, sí. anys i un altre de 23, és més on, que un sí, sí. que es diu Aniol Masdeu, i l'altre que es diu Sergi Martínez, Santi Martínez. Santi.
3: És habitual trobar compositors joves de la sardana o és una raresa?
4: No, no raresa tampoc. A veure, cada vegada hem de dir que els músics cada vegada... A veure, antigament, quan nosaltres érem joves, per dir-ho d'alguna manera, els músics eren grans, tots eren grans, sí. i els que ballaven tots érem joves. Sí. Ara s'ha fet el canvi al revés. Ara tots els músics són joves i tota la gent que balla majoritàriament és gran. Si vols trobar gent jove, la tens que anar buscant concursos. Però si no, a la plaça és al revés. Aquest fet que s'ha produït ara passa amb els compositors. També antigament tots els compositors eren grans i ara comença a sorgir molts que són jovenets i que fan unes sardanes que de veritat, que estan molt bé. Nosaltres jo em vaig sentir en l'última una en directe, que era una estrena que va ser...
5: que era semblant sí. amb una sardana que havia tocat que era de la Catalunya Nord, però bueno,
4: un noi que era de Sant Pol, crec que era aquell noi,
5: en Sergi, sí, en Santi Martínez,
4: una passada per lo jove que era aquell noi, que tu el veus i dius, aquest noi és un compositor, i ho és, i fa unes sardanes maquíssimes.
5: Sí, sí.
4: Mira, per mi, personalment per mi, perquè a mi m'agraden les sardanes balladores. Ara, això no vol dir que hi hagi una persona que s'entengui en música, que aquesta no sóc jo, i que digui aquesta sardana no val res perquè exacte. No... Bla, bla, bla, bla. Però, a veure, no, hi ha de tot en aquest món. I doncs... com a sardana balladora, de veritat, és que des del primer punt ja tenia aire, sí. i dius, ostres, i està fet per un noi jove.
5: Escriuen per ballar.
4: Escriuen per ballar.
5: I això és molt important.
3: Sí. Sí.
4: I és una cosa rara, però esperem que no sigui l'única i que en vagin sortint més, perquè cada cop, jo recordo, potser fa un parell o tres d'anys, que va venir un noi que van dir, mira, aquest és el compositor, aquí malgrat, i vaig dir, ostres, aquest noi compositor, i era una cosa rara, llavors sí que només hi havia un. Ara no, ara n'hi ha diversos.
5: N'hi ha diversos, sí.
4: Ja n'hi ha diversos, i dius, ostres, això sembla que hi ha una intenció de no sé,
5: i quan van fer renaixement. Quan van fer venir la Nevat,
4: també
5: una noia jove.
4: I tant, i continua sent jove.
5: I anem buscant més aviat
4: compositors joves.
5: Portem molts anys fent això. I hem passat molts compositors, moltíssims compositors. Però arriba un moment que ja dius, a veure, on tenim a buscar algú per fer algú que tingui un reconeixement? Perquè clar, n'hi ha que sí, que fan sardanes per fer sardanes, però n'hi ha que es valoren la sardana, i és molt important. I aquí passa amb aquests nois joves.
3: Bé, interessant. El tema està que hem de continuar, hem d'acabar acabant l'entrevista, i voldria destacar dos activitats. La primera és a l'octubre, que celebrarà el 52è aplec, on hi participaran diferents cobles. També, si voleu destacar alguna cosa d'aquest 52è aplec
4: Bueno, jo crec que podríem parlar més endavant.
3: Més endavant,
4: sí, perquè encara ja parlem de... El que sí que s'ha de recalcar és el Dia Universal de la Sardana,
3: sí.
4: Que el manifest, o sigui, se fa una lectura d'un comunicat oficial, diguem-ne, per al Dia Universal de la Sardana. Aquest any és fet per en Jordi Molí,
5: Jordi Molina, el del Temps de TV3.
4: El del Temps de TV3. I llavors també que aquest dia farem la presentació oficial del cartell de l'aplec de guany. Aquest, el dia de la Diada del Soci.
3: Vale, o sigui que sabreu com serà l'aplec.
4: Correcte, i sabreu el cartell.
3: El cartell.
4: Com sempre és fet per l'autor d'aquí malgrat, en Joan
5: Ferrer.
4: I res més.
3: Molt bé, doncs esperarem a veure què ens depara aquest aplec. I de fet, ens acomiadem ja. Gràcies a tots dos, en Joan Vigues i també a Montse Clapés, per avui a ser aquí amb nosaltres, a l'agrupació sardanista La Malgratenca, La Barretina. I res, esperem que les activitats, que déu-n'hi-do que tenim aquí un llistat enorme d'activitats sardanistes, doncs vagin molt bé. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres acabem el programa d'avui amb música. Tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
2: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més, de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en què tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més, més serveis, i per tant doncs, també fem un dispositiu doncs, potent per això. A més, també de forma proactiva, com que tenim no, el risc molts, doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, del sud, no, de Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte signat dilluns entre governs, sindicals i patronal vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vila-rodona a l'Alt Camp o d'altres més petits com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur-ho al diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. Notícia d'última hora, un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Ens dona més detalls Tere Ortega, de Radio Ciutat de Tarragona.
2: Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. És la informació que acabem de confirmar a través de Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els fets s'han produït en una zona de roques a prop de l'arena de la platja de la Rabassada. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Tot just quan aquesta mateixa setmana s'ha activat la campanya de vigilància a les 8 platges de la ciutat de Tarragona.
1: Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Canapost al municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana als 17 habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:45 de la tarda i els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció d'incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona, tant en aquest punt com en el flanc dret. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. A hores d'ara, diversos accidents compliquen la mobilitat arreu de Catalunya. És el cas de la C58 Montcada i Reixac en sentit Barcelona, també a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Platja d'Aro, la C12 a Roquetes, on hi ha pas alternatiu. També hi ha circulació lenta i aturades a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a l'AP7 del Papiol a Martorell en sentit Tarragona i a la C31 a Badalona, entre d'altres vies. Per tant, molta precaució a l'hora de desplaçar-se per les carreteres. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. La segona caminada solidària de l'associació a Xafarroques ja suma a prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magretenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

0: Ona Malgrat. Són les 7.
1: Ona Malgrat. Serveis informatius.
2: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, divendres 19 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. La segona caminada solidària de l'associació Aixafa Roques ja suma prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

0: L'associació Aixafa Roca ja suma prop dels 200 participants en la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remulla't per l'Ela, que se celebrarà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. Nosaltres hem parlat amb la tresorera de l'associació Aixafa Roques, Vanessa García. Escoltem l'entrevista. Bé, l'associació Aixafa Roques ja ho té pràcticament tot a punt per celebrar aquest dissabte la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remulla't per l'Ela. En parlem, per conèixer més detalls, amb la tresorera de l'entitat, Vanessa García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Bé, en primer lloc, Vanessa, ja podem dir quanta gent teniu inscrita?
1: Doncs sí, la veritat és que estem tenint una bona resposta, estem superant els números de l'any passat, ara estem a prop de les 200 inscripcions, uh-huh. I encara estem a temps de continuar fent inscripcions fins al mateix dia. Fins al mateix dia 20 de juny estarem una hora abans a les 5 de la tarda a la plaça Xesco Boix, que posarem carpa per continuar amb les inscripcions. Sí, va com l'any passat, normalment l'últim dia hi ha molta gent animada que ens està trucant que vindrà l'últim dia a fer les inscripcions, que potser fem un 30% més. O sigui que és una bona resposta de la ciutadania.
0: Calculem llavors que si són uns números de 200 persones que s'apunten, vale? Pues ja sabem que pot ser una miqueta més, això suposaria una quantitat de 2.000 euros recaptats. Entenc, perquè són 10 euros l'entrada... Bueno, la participació, entenc que...
1: Exacte. Hem de sofrir algunes despeses, però, rondem aquests números, sí,
0: Que recordem que això anirà destinat, aquests diners, a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, o sigui, l'ELA, veritat?
1: Exacte. Ho donaríem a la Fundació Miquel Valls, també recordar que no només són les inscripcions de la caminada, perquè després, una vegada acabem, farem un vespreig, tindrem un servei de bar, i tot el que es recaude allà també, en el servei de bar, també serà donat a la Fundació Miquel Valls. Uh-huh. Per tant, que les persones, animem a les persones que no puguin fer la caminada, doncs ens vingui a veure per la tarda, que tindrem el servei de bar, una mica de música, i estarem fins a les 11 de la nit, i si es prenen alguna cosa, doncs també serà donat a la Fundació.
0: Aquest despreig on serà?
1: Està justament en la plaça Xesco Boix.
0: Val.
1: On acabarem? Que començarem aquí, acabarem, i aquí es farà el vespreig.
0: Entenc que ja anirà acompanyat amb una mica de música per acompanyar.
1: Una mica de música. Uh-huh. Tindrem la visita de un company que farà una mica de DJ i de música també música i tindrem la barra de bar on servirem begudes i passarem una bona estona, així que la gent que vulgui també venir aquesta estona doncs també col·laboraran.
0: Recordem a la població quin serà aquest recorregut. Comenceu a la plaça Xesco Boix i acabeu allà mateix, i durant el trajecte per on anireu?
1: Vale, doncs serà un trajecte, doncs donarem una mica en circular al poble de Malgrat de Mar, anirem arran de platja, després anirem cap als carrers de Malgrat, carrer del Carme, tot això, anirem fins als Pallesos, després tornarem una altra vegada a la plaça Xesco Boix, són 5 quilòmetres només, és planer, o sigui que pot venir tothom, és molt fàcil. També, recordar que aquell dia farà molta calor i que les persones vinguis preparades una mica amb la gorra, amb la crema solar i amb líquids, mm-hmm. Però és molt senzilleta, donarem la volta al poble en circular, o sigui que és molt, molt senzilleta i molt curta.
0: A quina hora serà?
1: Començarem a les 6.
0: A les 6 de la tarda.
1: Així que a prop de les 7, en una horeta, ja estarà feta.
0: Val. Hi haurà durant el trajecte també una remullada a la platja, correcte?
1: Exacte. Una vegada acabem la caminada en la mateixa platja Xesco Boix, farem el remullada a la platja.
0: Val.
1: També tindrem els bombers, que ens ajudarà una mica a refrescar la gent durant el camí, i també ens acompanyarà la policia.
0: Perfecte, perfecte. Moles, també un apunt que volies destacar, que tindreu la visita especial d'algú, no? Ens ho pots avançar?
1: Sí. Sí, mira, aquest any tindrem una visita molt especial. Ens acompanyarà l'atleta Enric Casacuberta i el Cina, que junt amb la Fundació Miquel Valls és impulsor d'un projecte, la Ruta 66 per l'ELA. El seu repte és, és el que portarà a recórrer els 3.940 quilòmetres entre Chicago i Los Angeles per donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per a la Fundació Miquel Valls. Per tant, tindrem aquesta visita especial junt amb un membre de la Fundació Miquel Valls que ens acompanyarà en aquest recorregut de 5 quilòmetres amb nosaltres. nosaltres. Estarem acompanyats d'ell.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem. I bé, Vanessa García, tresorera de l'associació Aixafa Roques, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta caminada solidària, doncs, per l'ELA, doncs, vagi molt bé i sigui tot un èxit.
1: Moltes gràcies a vosaltres. També donar l'agraïment a tots els col·laboradors, a tots els assistents i a tots els sponsors que han participat en aquest esdeveniment, que sense ells no ha sigut possible fer aquesta caminada i aquesta visibilitat per la lluita contra aquesta malaltia i donar la seva visibilitat.
0: Molt bé, doncs que vagi molt bé. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies. A tu, adéu.
0: L'agrupació sardanista magratenca La Barretina celebra aquest diumenge una nova edició de la Diada del Soci, una jornada que coincideix amb la commemoració de la Diada Universal de la Sardana i que serveix alhora per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat. La presidenta de l'entitat, Montse Clapés, i el membre de la Junta, Joan Vigas, han explicat que aquesta data marca l'inici de les ballades d'estiu. A més, també han parlat de la resta d'activitats de l'agenda sardanista d'aquest 2026. Escoltem l'entrevista. Bé, moment de parlar de sardanes i concretament de totes les activitats que l'agrupació sardanista marratenca La Barretina ha preparat per als propers mesos. En parlem avui amb la presidenta de l'agrupació, la Montse Clapés, i també en Joan Vigas, que és membre de la Junta. Bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia. Què tal? Bon dia.
0: Bé, comencem destacant la primera activitat, que és la Diada del Soci, que coincideix, de fet, amb la celebració de la Diada Universal de la Sardana. Quines activitats ens esperen per a tots els aficionats?
2: Ai, pels aficionats. Home, pels aficionats a ballar sardanes, la ballada de la tarda, que començarà... És l'únic dia que la comencem a 6:45 de la tarda a Can Campassol. Ja la resta de ballades ja seran a 7:45, ja és horari d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, però estan dintre el mes de juny, el fem a 6:45. Celebrem la Diada del Soci, comencem a les 11 amb una missa per als difunts de l'agrupació. Aquesta missa hi ha la interpretació d'una sardana que es balla al voltant de l'altar amb la colla sardanista de Mans Amigues de Caçà. I després de la missa, doncs, anirem a la Barretina, al primer pis, on farem un vermut i hi haurà una sèrie d'activitats, un vermut musical que hem posat nosaltres, hem posat això. Després, a continuació, ens desplaçarem al restaurant L'Estany, on allà farem un dinar de germanor, i llavors ja sortint del dinar ja ens anem a ballar sardanes a pair-lo. Ja està, vull dir que no hi ha... Serà la primera... No és la primera activitat de l'any, perquè no l'és, perquè la primera va ser per els 25 anys de Ciutat Pobilla,
0: correcte,
2: el mes d'abril, però bé, d'aquesta manera donem el tret de sortida del que són ja les ballades i el tema de tot l'estiu.
0: Les ballades la ballada de sardanes que fareu per la tarda, fins quan estareu? A Can Campassol, entenc.
2: A Can Campassol, 6:45 comencem, fins que acabi.
0: Molt bé. Després, les activitats continuen. El 28 de juny teniu en el calendari la celebració de Sant Joan i Sant Pau.
3: Sí.
0: Quina serà la participació de l'agrupació sardanista?
3: Poca cosa. I aquest any encara menys.
0: Val.
3: Perquè abans ens consultaven, parlàvem amb la copla, amb les que ballen i tal, però aquest any, com que hi ha hagut el tema de que, malgrat les Barmes Blava, es veu que no té gent, doncs han agafat la Joaquim Ruïra de Blanes perquè vinguin a fer danses.
0: Val.
3: I aleshores, amb la copla Ciutat de Granollers, que és la que vindrà a fer les danses, han parlat entre ells. Per tant, nosaltres aquí quasi una miqueta de cosa per no dir res.
0: Vale, i quina és aquesta mínima participació? Amb la copla, potser, o amb música? Com participareu?
3: Com que s'ho han parlat ells dos, el problema ha sigut que la copla i els balladors no sabien a quina hora es començava. Com que no sabíem a quina hora començava, l'única cosa que han fet ha sigut trucar i dir: a quina hora es comença? I a quina hora ve la copla? I això sí que ho ha fet l'agrupació. A l'hora, a tal hora. Ja està.
0: Val.
3: Abans llogàvem la copla, en fi, ho fèiem tot.
2: També hi ha la possibilitat de que sigui presentat per algú de l'agrupació.
0: Val.
3: Possibilitat. O no.
4: o no? Clar, això, per això està inclòs en el calendari, sí, no? Al final, d'alguna sí, manera clar. Ho destaqueu dins de...
2: Bueno, ho destaquem perquè és un acte que entra... A veure, que per motius purament... entre conveni, per dir-ho d'alguna manera, anava bé que l'agrupació organitzés, perquè busquem la cobla, perquè no totes les cobles saben tocar o poden tocar danses, i llavors nosaltres fèiem aquest pas. Llavors doncs, la cosa se va anar refredant bastant entre les dues entitats, i va arribar un punt en què l'agrupació sardanista va fer un pas al costat i va dir allà, vosaltres. El que passa que ha arribat on ha arribat, i llavors aquí tornem aguantar-ho, perquè l'últim hem de tindre en compte que sí, sempre s'acaben amb sardanes, que s'acaben sí. Sempre acabem amb un parell de sardanes, i clar, l'agrupació és d'alguna manera, hi és, perquè les, tot i això, la sardana és una dansa una, correcte. Vull dir, i no hauria d'haver-hi tant de distància com la que hi ha, però hi és.
4: Bé, bueno, coses que passen, sí. Seguim amb més activitats, el juliol i l'agost tampoc parareu, perquè ja, com bé deies abans, tindreu les diferents ballades d'estiu. Sí. I bé, com seran aquestes ballades, quan seran, ens podeu especificar una cosa més?
2: Comencem ja, llavors ja comencem el proper diumenge de Sant Joan i Sant Pau, i llavors ja és cada diumenge.
4: Cada diumenge.
2: Cada diumenge a 7:45, sí que és una hora més tard, a Can Campassol, i llavors ja arribem al mes d'agost, al mes d'agost hi ha la Festa Major, llavors ja tenim la nit de la Festa Major.
4: Aquí volia entrar jo.
2: Aquí, la nit aquesta que tenim, el, bueno, que sempre fem amb el sopar i inclòs i tot, ho estem treballant, encara no ho tenim acabat, però bueno...
4: alguna cosa es pot adelantar, algun convidat especial que vindrà, alguna cosa que es pot
2: dir, això sí que podem adelantar.
4: Vinga, va, adelanta.
2: Mira, això li deixo per en Joan.
3: Mira, aquest any, cada any busquem compositors per fer-los reconeixement a la feina feta, que creiem que és molt important per ells, perquè ja que fan una feina que mai és agraïda, almenys nosaltres sí que els hi agraïm. I aquest any tindrem un compositor gran, que és de Banyoles, que es diu Esteve Palet.
2: Tampoc tan gran, eh? Hi ha de més grans.
3: Sí, déu-n'hi-do.
2: Ah, sí? Doncs pues no ho sembla.
3: No ho sembla, va, però sí.
4: Es conserva bé.
3: I després tenim dos compositors joves, un de 22 sí, sí. anys i un altre 23, és més on, que un sí, sí. que es diu Aniol Masdeu. I l'altre que es diu Sergi Martínez, Santi Martínez.
4: És habitual trobar compositors joves de la sardana o és una raresa?
2: No, raresa tampoc. A veure, cada vegada hem de dir que els músics... antigament, quan nosaltres érem joves, per dir-ho d'alguna manera, els músics eren grans, tots eren grans, sí. i els que ballaven, tots érem joves. Sí. Ara s'ha fet el canvi al revés. Ara tots els músics són joves i tota la gent que balla, majoritàriament, és gran. Si vols trobar gent jove, la tens que anar buscant concursos. Però si no, a la plaça és al revés. Aquest fet que s'ha produït... ara et passa amb els compositors. També antigament tots els compositors eren grans. I ara comença a sorgir molts que són jovenets i que fan unes sardanes que de veritat, que estan molt bé. Nosaltres jo em vaig sentir en l'última una en directe, que era una estrena que va ser...
3: Que era semblant amb una sardana que havia tocat que era de la Catalunya Nord, però bueno...
2: Un noi que era de Sant Pol, crec que era aquell noi,
3: en Santi Martínez,
2: una passada per lo jove que era aquell noi, que tu el veus i dius, aquest noi és un compositor, i ho és, i fa unes sardanes maquíssimes.
3: Sí, sí.
2: Mira, per mi, personalment per mi, perquè a mi m'agraden les sardanes balladores. Ara, això no vol dir que hi hagi una persona que s'entengui en música, que aquesta no sóc jo, i que digui aquesta sardana no val res perquè no... Bla, bla, bla, bla. Però, a veure, no, hi ha de tot en aquest món. I doncs... com a sardana balladora, de veritat, és que des del primer punt ja tenia aire. Sí. I dius, ostres, i està fet per un noi jove.
3: Escriuen per ballar.
2: Escriuen per ballar.
3: I això és molt important.
4: Sí. Sí.
2: I és una cosa rara, però esperem que no sigui l'única i que en vagin sortint més, perquè cada cop, jo recordo, potser fa un parell o tres d'anys, que va venir un noi que van dir, mira, aquest és el compositor, aquí malgrat, i vaig dir, ostres, aquest noi compositor, i era una cosa rara, llavors sí que només hi havia un, ara no, ara n'hi ha diversos.
3: N'hi ha diversos, sí.
2: N'hi ha diversos, i dius, ostres, això sembla que hi ha una intenció de no sé,
3: i quan vam fer renaixement, quan vam fer venir l'Anna Bat
2: també,
3: una noia jove,
2: i tant, i continua sent jove,
3: i anem buscant més aviat
2: compositors joves.
3: Portem molts anys fent això. I hem passat molts compositors, moltíssims compositors, però arriba un moment que ja dius, a veure, on tenim a buscar algú per fer algú que tingui un reconeixement? Perquè clar, n'hi ha que sí, que fan sardanes per fer sardanes, però n'hi ha que es valoren la sardana, i és molt important. I aquí passa amb aquests nois joves.
4: Bé, interessant, el tema està que hem de continuar, hem d'acabar acabant l'entrevista, i voldria destacar dos activitats. La primera és a l'octubre, que celebrarà el 52è aplec, on hi participaran diferents cobles. També, si voleu destacar alguna cosa d'aquest 52è aplec, o
2: bueno, jo crec que podríem parlar més endavant.
4: Més endavant, no?
2: Més endavant, sí, endavant. Perquè encara ja parlem de... El que sí que s'ha de recalcar és el Dia Universal de la Sardana, que el manifest, o sigui, se fa una lectura d'un comunicat oficial, diguem-ne, per al Dia Universal de la Sardana. Aquest any és fet per en Jordi Molí,
3: Jordi Molina, el del Temps de TV3.
2: El del Temps de TV3. I llavors també que aquest dia farem la presentació oficial del cartell de l'aplec de guany. Aquest, el dia de la Diada del Soci.
4: Vale, o sigui que sabreu com l'aplec.
2: Correcte, i sabreu el cartell. Com sempre és fet per l'autor d'aquí Malgrat, en Joan
3: Ferrer.
2: I res més.
4: Molt bé, doncs esperarem a veure què ens depara aquest aplec. I de fet, bueno, ens acomiadem ja. Gràcies a tots dos, en Joan Vigues i també a Montse Clapés, per avui a ser aquí amb nosaltres, de l'agrupació sardanista La Malgratenca, La Barretina. I res, esperem que les activitats, que déu-n'hi-do que tenim aquí un llistat enorme d'activitats sardanistes, doncs vagin molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies
3: a vosaltres.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Pineda. El municipi es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan 2026, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24, amb un programa variat i pensat per a tots els públics. Els actes començaran divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila amb els gegants de Pineda, acompanyats per música i animació dels Bufant Fort Street Band. També s'acosta el primer episodi de calor intensa d'aquest estiu. La previsió és que els termòmetres es disparin a partir de diumenge, amb temperatures que en alguns casos poden ser fins a 10 graus superiors a la mitjana per l'època. Això ha portat a ajuntaments com Palafolls a recordar els consells bàsics per evitar els efectes de les altes temperatures sobre la salut. Els experts recomanen hidratar-se sovint, encara que no es tingui set, evitar sortir al carrer durant les hores de màxima insolació i buscar espais frescos o refugis climàtics quan les temperatures siguin molt elevades. De fet, a Palafolls, per exemple, hi ha dos refugis operatius, la piscina municipal i la biblioteca, on es pot anar per fugir de les altes temperatures. I a nivell nacional destaquem que la Catalunya Central afronta, doncs, aquesta campanya forestal d'aquest estiu amb incertesa. Així ho ha advertit el cap de bombers de la regió d'emergències Centre, Santi Lleonart, que ha explicat que malgrat que les pluges de l'hivern han permès, doncs, recuperar part de la humitat de la vegetació, les temperatures excepcionalment altes de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor compliquen les previsions. I també destaquem que el Departament de Salut calcula que un 14% de les operacions no urgents del sistema sanitari públic es van haver de cancel·lar la setmana passada per la protesta dels metges a no fer hores extra, a la qual s'han adherit 234 serveis de mig centenar d'hospitals. Són dades facilitades a l'Agència Catalana de Notícies pel departament, que assegura que les intervencions s'estan reprogramant i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. I bé, moment de repassar la situació meteorològica, i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau, hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Repassem l'agenda d'actes. Les sessions de ioga per a la salut ofereixen dissabte una nat dedicada a la menopausa. La classe començarà a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal i s'allargarà fins a 11:45 del migdia. I l'agrupació sardanista de Magratenca La Barretina organitza diumenge, doncs, com dèiem, la Diada Universal de la Sardana de 2:45 to 10:15 del vespre al Parc de Can Campassol amb la cobla principal de Banyoles. Ara sí, repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
6: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
8: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
9: Jo ho vaig notar com electricitat.
7: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
8: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
10: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
11: ¿Qué estás haciendo?
12: Soy yo, Joel, tu hijo.
7: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
11: Pensé que tu moriries antes.
13: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
14: Yeah! Així us declaro marit
11: i
14: obert. Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
15: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
16: Gràcies, gràcies!
17: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
18: Un altre cop l'extinció, no!
7: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
19: Ups, queda't aquí, ja hi vaig jugar.
20: No m'hi veus capaç, oi?
21: Que és una mica ni...
20: Quin ponxo!
22: Fa gràcia que es tornin a barallar.
23: Oh, i tant que sí!

Repassem els titulars del dia. La segona caminada solidària de l'associació Aixafarroques ja suma prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de sis joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. Tres d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser de rescatats i atesos.
1: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon

0: sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: Alumnes d'escoles i instituts han dit adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
1: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
4: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
1: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
2: El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
8: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
1: I en esport, Joel Gomis, l'Igualada Rigat està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
9: L'Igualada necessita guanyar contra el Liceu de la Corunya per mantenir les opcions d'aixecar el títol de l'Hockey Lliga. De moment es manté l'empat a 0 en el marcador. I a les 9 de la nit, el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els Zamora per pujar.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre. Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de sis joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. Tres d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
1: Abans, però, ja s'havien registrat quatre ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
10: Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de sis joves tenia dificultats per sortir del mar. Tres d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha establert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: A aquesta hora cues encara a la P7 i col·lapsa aquesta tarda a les rondes a Barcelona. Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació de 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
1: En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en general va millorant cada cop més la circulació, no obstant, encara parlem d'algunes incidències, per exemple, la C25, recordem que es manté amb un carril tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, per un accident. Es mantenen uns 2 quilòmetres de lentitud, algunes aturades en aquest punt de l'eix transversal. Pel que fa també a incidències, recordar que a la C15, a l'altura de la Torre de Claramunt, hi ha hagut un tall de trànsit per un accident, s'ha reobert, però encara hi queden aturades en aquesta zona en els dos sentits de la marxa. I ja per volum de trànsit, destaquem l'autopista P7 en sentit nord, tot i la millora encara a la zona entre Mollet, Montornès, La Roca, de forma intermitent, encara hi ha força volum de

0: circulació en sentit Girona, a l'autopista de Maresme, a l'altura d'Alella, de Mataró i especialment l'últim tram de Palafolls, amb uns 2-3 quilòmetres de cues en sentit nord, i també circulació intensa a diferents punts, sobretot de l'extrem sud o de la meitat sud del país, com és el cas de la Nacional 340, punts com el Vendrell o també Creixell en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui sortim de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Bebé.
2: El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda, i a partir de les 8 les coses milloren.
2: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents, amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principal eixos d'actuació.
1: I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
4: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan.
1: Carina Bellvé.
2: Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
5: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica, doncs, el nostre cos, no?, que no afecti tant per aquesta calor.
2: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
1: En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
6: Bona tarda, calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats. A l'Alt Pirineu, gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta els agents rurals i el cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar nous focs arreu de Catalunya, i l'últim a Forallac, que ha obligat a confinar la població de Canapós. A mitja tarda, però, Protecció Civil ha aixecat el confinament.
4: Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat.
1: Ràdio Tremp, Júlia García.
7: Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
8: En quant al dispositiu, és l'habitual de temporades anteriors. Sí que hem augmentat en tecnologia, tenim a disposició una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones amb major temperatura. La resta de dispositiu és l'habitual per campanya forestal.
7: Per protegir aquesta zona, que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital, un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
1: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país, Suïssa, on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
4: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols al govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
9: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord és un element que està present.
1: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
4: Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats en la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
1: I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular el regal a presidents en els seus viatges.
4: Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
1: En successos, troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
4: El noi va sortir a córrer i, en no tornar a casa, es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca. Hi han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de recerca i l'equip de drons de l'unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada, els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
4: Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'Escola Pirineu de Campdevànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
1: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
10: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
11: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment perquè ens anem a l'institut.
12: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
13: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
14: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
10: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
15: Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
16: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
17: Em quedo amb la iaia a vegades.
18: Anirem de càmping
19: i aniré al casalet de bàsquet.
10: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
1: Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT amb la incorporació també de professors de secundària implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
18: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
20: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No?
18: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
21: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo.
22: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
23: El tercer dia o el segon ja mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos bien. Era normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
22: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
24: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
22: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
1: I l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat el projecte Fàcil IAS per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera es redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
21: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: En territori, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua a la Bisbal d'Empordà. La previsió és que pugui quedar reparada al llarg d'aquest vespre i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
26: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal detectada aquesta matinada ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
27: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, el que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
26: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que restableixi el servei de forma progressiva.
1: En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu. David Navarro.
0: Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
2: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
0: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
3: Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portar-nos obra i en portar-nos exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
0: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix, en temps de descans, el resultat és de 0-1 per l'equip gallec, que s'ha avançat amb una diana de Nil Cervera. En cas de derrota igualadina, el Liceu guanyarà la Lliga. L'altre gran protagonista de la tarda-nit d'aquest divendres és el Centre d'Esports Sabadell. L'equip de Ferran Costa juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es va penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, Televisió de Sabadell, quin ambient s'està vivint ara mateix?
3: Molt bona tarda, Joel. Doncs l'ambient a la nova Creu Alta avui és un autèntic infern. Fa pocs instants ha arribat el Zamora Club de Futbol en el seu autocar amb una pressió ambiental espectacular aquí a les portes de la tribuna de l'estadi sabadellenc i tot plegat en la prèvia d'aquest partit decisiu. En uns minuts arrencarà aquest Sabadell-Zamora de la tornada de la final del play-off descens a segona divisió. L'equip de Ferran Costa ha de guanyar el partit si vol ser nou equip de segona divisió. Per tant, li valdria qualsevol resultat que sigui una victòria, també 1-0. També clavar el mateix resultat de l'anada. El desenllaç el coneixerem d'aquí poc més de 2 hores. A les 11 sabrem si el Sabadell és nou equip de segona divisió.
2: Gràcies, Joan. Això pel que fa al futbol masculí. En futbol femení, l'Espanyol ha renovat Marc Torres fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista com a blanquiblava, després d'haver passat per equips com Osasuna o Eibar. L'escoltem.
4: Amb l'Espanyol he tingut l'oportunitat de viure en ascens, d'aconseguir-lo i al final de portar ja 2 anyets a primera divisió, disfrutar d'aquesta lliga tan competitiva.
2: En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana, al Maresme, i se l'ha embutxacada Nienke Benhuven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
5: És un dia que hi ha més de 3.000 positius acumulats. Llavors, vulguis o no, la fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora. Al final, el coll de la creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, res, veurem una mica què fan els altres equips, però, bueno, on hi haurà espectacle ja aviso que serà l'últim port.
2: En waterpolo, l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie està empatada a 1 i les catalanes només els val la victòria. Escoltem la jugadora Carla Noguera i l'entrenador Dani Esforzado.
6: Tenim moltes ganes de jugar, de demostrar un altre cop que som millors i de gaudir amb tota la grada que vindrà. A veure'ns.
7: Nosaltres aquí posarem pressió i es van posar molta pressió allà. Ser conscients de que tenim millor equip. Amb les 14 jugadores hem de marcar un ritme molt alt, una intensitat que no puguin aguantar-nos el ritme.
2: En bàsquet, divendres de moviments per alguns equips catalans de l'ACB. El Kitzanàs Manresa ha incorporat Lucas Kolenda, un escorta polonès. El Bàsquet Girona ha incorporat Isaac Vázquez per les pròximes temporades, mentre que l'Espar Girona s'ha acomiadat de Berta Ribas. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el Balonmano Granollers ha anunciat fa uns minuts la renovació de Pablo Urdangarín fins al 2028.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. Des de les 12 del migdia fins a les 7 d'avui divendres 19 de juny han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles. El 39% dels 610.000 previstos fins a les 3 de demà dissabte per l'operació sortida del cap de setmana prèvia a la revetlla de Sant Joan. De fet, a hores d'ara hi ha complicacions a diversos punts de la xarxa viària catalana degut a accidents i retencions. El Servei Català de Trànsit preveu que diumenge retornaran uns 290.000 vehicles per la revetlla, calcula que sortiran gairebé 500.000 entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir de migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. Des de la reunió del Consell Europeu, el president del govern, Pedro Sánchez, ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
2: Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
1: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes, una vegada més ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals. La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del Partit de Barcelona per les municipals de 2027. En un acte al Born, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és l'home que la ciutat necessita i ha defensat que la capital catalana és l'única oportunitat pels catalans de reconquerir la ciutat. No necessitem algú mediàtic, ha dit, sinó algú valent per fer les mesures correctores que Barcelona necessita. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts durant 3 dies, que es podran superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. Els bombers han donat per estabilitzat cap a les 7 de la tarda l'incendi forestal i agrícola de Canapós, que ha obligat a confinar durant una estona les 17 persones que viuen en aquest nucli de Forallac, al Baix Empordà. A les 5, Protecció Civil havia demanat als habitants del nucli que es quedessin a casa i que tanquessin portes i finestres, però una hora més tard ja es retirava l'ordre. El foc ha començat cap a 3:15 i els bombers hi han treballat amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries. Després d'estabilitzar-lo, el dispositiu s'ha rebaixat a 14 dotacions que segueixen remullant la zona. 267.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. A hores d'ara, la circulació per la xarxa viària catalana ha millorat, tot i que encara queden alguns punts amb volum de trànsit. És el cas de la C32 a Tordera en sentit nord, també de la C60 a Argentona en sentit Mataró, a la B20 a Tiana en sentit nord i també la P7 a Llinars del Vallès en sentit Girona. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte, el Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB i alcalde de Barcelona.
2: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
1: I acabem amb esports. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta jugant a aquesta hora la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota de l'anada per 1-0. Els arlequinats somien tornar al futbol professional 5 temporades després. Qui també té un partit a cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant el Liceu en el tercer partit de la final de l'hoquei lliga a partir de les 7 de la tarda, un partit que ja ha acabat. Fins aquí les notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. La segona caminada solidària de l'associació a Xafarroques ja suma a prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magretenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Un jove de 12 anys ha mort i dos més de 13 anys han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut l'avís segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 finalment han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. En els moments dels fets, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. El grup de joves no es banyava ben bé a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre aquesta i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. 267.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandoni la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio, perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. I un darrer punt, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: On amb el serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, divendres 19 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. La segona caminada solidària de l'associació Aixafarroques ja suma prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magretenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

0: L'associació Aixafa Roca ja suma prop dels 200 participants en la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remulla't per l'Ela, que se celebrarà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. Nosaltres hem parlat amb la tresorera de l'associació Aixafa Roques, Vanessa García. Escoltem l'entrevista. Bé, l'associació Aixafa Roques ja ho té pràcticament tot a punt per celebrar aquest dissabte la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remulla't per l'Ela. En parlem, per conèixer més detalls, amb la tresorera de l'entitat, Vanessa García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Bé, en primer lloc, Vanessa, ja podem dir quanta gent teniu inscrita?
1: Doncs sí, la veritat és que estem tenint una bona resposta, estem superant els números de l'any passat, ara estem a prop de les 200 inscripcions, uh-huh. I encara estem a temps de continuar fent inscripcions fins al mateix dia. Fins al mateix dia 20 de juny estarem una hora abans a les 5 de la tarda a la plaça Xesco Boix, que posarem carpa per continuar amb les inscripcions. Sí, va com l'any passat, normalment l'últim dia hi ha molta gent animada que ens està trucant que vindrà l'últim dia a fer les inscripcions, que potser fem un 30% més. O sigui que és una bona resposta de la ciutadania.
0: Calculem llavors que si són uns números de 200 persones que s'apunten, vale? Ja sabem que pot ser una miqueta més, això suposaria una quantitat de 2.000 euros recaptats. Entenc, perquè són 10 euros l'entrada... Bueno, la participació, entenc que...
1: Exacte. Hem de, de sofrir algunes despeses, però, rondem aquests números, sí.
0: Que això recordem que això anirà destinat, aquests diners, a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, o sigui, l'ELA, veritat?
1: Exacte. Ho donaríem a la Fundació Miquel Valls. També recordar que no només són les inscripcions de la caminada, perquè després, una vegada acabem, farem un vespreig, tindrem un servei de bar, i tot el que es recaude allà també, en el servei de bar, també serà donat a la Fundació Miquel Valls. Uh-huh. Per tant, que les persones, animem a les persones que no puguin fer la caminada, doncs ens vingui a veure aquesta, per la tarda, que tindrem el servei de bar, una mica de música, i estarem fins a les 11 de la nit, i si es prenen alguna cosa, doncs també serà donat a la Fundació.
0: Aquest despreig on serà?
1: Està justament en la plaça Xesco Boix,
0: val.
1: On acabarem, que començarem aquí, acabarem, i aquí es farà el vespreig.
0: Entenc que hi anirà acompanyat amb una mica de música per acompanyar.
1: Tindrem la visita de un company que farà una mica de DJ i de música també, i tindrem la barra de bar on servirem begudes i passarem una bona estona, així que la gent que vulgui també venir aquesta estona doncs també col·laboraran.
0: Recordem a la població quin serà aquest recorregut. Comenceu a la plaça Xesco Boix i acabeu allà mateix, i durant el trajecte per on anireu?
1: Serà un trajecte, donarem una mica en circular al poble de Malgrat de Mar, anirem arran de platja, després anirem cap als carrers de Malgrat, carrer del Carme, tot això, anirem fins als Vallesos, després tornarem una altra vegada a la plaça Xesco Boix. Són 5 quilòmetres només, és planer, o sigui que pot venir tothom, és molt fàcil. També, recordar que aquell dia farà molta calor i que les persones vinguis preparades una mica amb la gorra, amb la crema solar i amb líquids, però és molt senzilleta. Donarem la volta al poble en circular, o sigui que és molt, molt senzilleta i molt curta.
0: A quina hora serà?
1: Començarem a les 6.
0: Així
1: és que a prop de les 7, en una horeta, ja estarà feta.
0: Val. Hi haurà durant el trajecte també una remullada a la platja, correcte?
1: Exacte. Una vegada acabem la caminada en la mateixa platja Xesco Boix, farem la remullada a la platja.
0: Val.
1: També tindrem els bombers, que ens ajudarà una mica a refrescar la gent durant el camí, i també ens acompanyarà la policia.
0: Perfecte, perfecte. Moles, també un apunt que volies destacar, que tindreu la visita especial d'algú, no? Ens ho pots avançar?
1: Sí, mira, aquest any tindrem una visita molt especial. Ens acompanyarà l'atleta Enric Casacuberta i el Cina, que junt amb la Fundació Miquel Valls és impulsor d'un projecte, la Ruta 66 Paral·lela. El seu repte és, és el que portarà a recórrer els 3.940 quilòmetres entre Chicago i Los Angeles per donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per a la Fundació Miquel Valls. Per tant, tindrem aquesta visita especial junt amb un membre de la Fundació Miquel Valls que ens acompanyarà en aquest recorregut de 5 quilòmetres amb nosaltres. nosaltres. Estarem acompanyats d'ell.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem. I bé, Vanessa García, tresorera de l'Associació Aixafa Roques, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta caminada solidària, doncs, per l'ELA, doncs, vagi molt bé i sigui tot un èxit.
1: Moltes gràcies a vosaltres. També donar l'agraïment a tots els col·laboradors, a tots els assistents i a tots els sponsors que han participat en aquest esdeveniment, que sense ells no ha sigut possible fer aquesta caminada i aquesta visibilitat per la lluita contra aquesta malaltia i donar la seva visibilitat.
0: Molt bé, pues que vagi molt bé. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies. A tu, adéu.
0: L'agrupació sardanista magratenca La Barretina celebra aquest diumenge una nova edició de la Diada del Soci, una jornada que coincideix amb la commemoració de la Diada Universal de la Sardana i que serveix alhora per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat. La presidenta de l'entitat, Montse Clapés, i el membre de la Junta, Joan Vigas, han explicat que aquesta data marca l'inici de les ballades d'estiu. A més, també han parlat de la resta d'activitats de l'agenda sardanista d'aquest 2026. Escoltem l'entrevista. Bé, moment de parlar de sardanes i concretament de totes les activitats que l'agrupació sardanista marratenca La Barretina ha preparat per als propers mesos. En parlem avui amb la presidenta de l'agrupació, la Montse Clapés, i també en Joan Vigas, que és membre de la Junta. Bon dia a tots dos.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bé, comencem destacant la primera activitat, que és la Diada del Soci, que coincideix, de fet, amb la celebració de la Diada Universal de la Sardana. Quines activitats ens esperen per a tots els aficionats?
2: Ai, pels aficionats. Home, pels aficionats a ballar sardanes, la ballada de la tarda, que començarà... És l'únic dia que la comencem a 6:45 de la tarda a Can Campassol. Ja la resta de ballades ja seran a 7:45, ja és horari d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, però estant dintre el mes de juny, el fem a 6:45. Celebrem la Diada del Soci, comencem a 11:00 amb una missa per als difunts de l'agrupació. Aquesta missa hi ha la interpretació d'una sardana que es balla al voltant de l'altar amb la colla sardanista de Mans Amigues de Caçà. I després de la missa, doncs, anirem a la Barretina, al primer pis, on farem un vermut i hi haurà una sèrie d'activitats, un vermut musical que hem posat nosaltres, hem posat això. Després, a continuació, ens desplaçarem al restaurant L'Estany, on allà farem un dinar de germanor, i llavors, ja sortint del dinar, ja ens anem a ballar sardanes a pair-lo. Vull dir que no hi ha... Serà la primera... No és la primera activitat de l'any, perquè no l'és, perquè la primera va ser per els 25 anys de Ciutat Pubilla.
0: Correcte.
2: El mes d'abril. Però bé, d'aquesta manera donem el tret de sortida del que són ja les ballades i el tema de tot l'estiu.
0: Les ballades que... la ballada de sardanes que fareu per la tarda, fins quan estareu? A Can Campassol, entenc.
2: A Can Campassol, 6:45 comencem, fins que acabi.
0: Molt bé. Després, les activitats continuen. El 28 de juny teniu en el calendari la celebració de Sant Joan i Sant Pau.
3: Sí.
0: Quina és la participació de l'agrupació sardanista?
3: Poca cosa. I aquest any encara menys.
0: Val.
3: Perquè abans ens consultaven, parlàvem amb la copla, amb les que ballen i tal, però aquest any, com que hi ha hagut el tema de que, malgrat les barmes blava, es veu que no té gent, doncs han agafat la Joaquim Ruïra de Blanes perquè vinguin a fer danses.
0: Val.
3: I aleshores, amb la copla Ciutat de Granollers, que és la que vindrà a fer les danses, han parlat entre ells. Per tant, nosaltres aquí quasi res, una miqueta de cosa per no dir res.
0: I quina és aquesta mínima participació? Amb la copla, potser, o amb música? Com participareu?
3: Com que s'ho han parlat ells dos, el problema ha sigut que la copla i els balladors no sabien a quina hora es començava. Com que no sabíem a quina hora començava, l'única cosa que hem fet ha sigut trucar i dir: a quina hora es comença? I a quina hora ve la copla? I això sí que ho ha fet l'agrupació. A l'hora, a tal hora. Ja està. Abans llogàvem la copla, ho fèiem tot.
2: També hi ha la possibilitat de que sigui presentat per algú de l'agrupació.
0: Val.
3: Bueno.
2: Possibilitat.
3: O no.
4: o no? Clar, això, per això està inclòs en el calendari, sí, no? Al final, d'alguna manera, clar, ho destaqueu dins de...
2: Bueno, ho destaquem perquè és un acte que, entre, a veure, que per motius purament... entre conveni, per dir-ho d'alguna manera, anava bé que l'agrupació organitzés, perquè busquem la cobla, perquè no totes les cobles saben tocar o poden tocar danses, i llavors nosaltres fèiem aquest pas. Llavors doncs, la cosa se va anar refredant bastant entre les dues entitats, i va arribar un punt en què l'agrupació sardanista va fer un pas al costat i va dir allà, vosaltres. El que passa que ha arribat on ha arribat, i llavors aquí tornem aguantar-ho, perquè l'últim hem de tindre en compte que sí, sempre s'acaben amb sardanes, que s'acaben, sí, sempre acabem amb un parell de sardanes, i clar, l'agrupació és d'alguna manera, hi és, perquè les, tot i això, la sardana és una dansa, una, correcte, vull dir, i no hauria d'haver-hi tant de distància com la que hi ha, però hi és.
4: Bé, bueno, coses que passen, sí. Seguim amb més activitats. El juliol i l'agost tampoc parareu, perquè ja, com bé deies abans, tindreu les diferents ballades d'estiu, sí. I bé, com seran aquestes ballades? Quan seran? Ens podeu especificar alguna cosa més?
2: Comencem ja, llavors ja comencem el proper diumenge de Sant Joan i Sant Pau, i llavors ja és cada diumenge.
4: Cada diumenge.
2: Cada diumenge a 8:15, sí que és una hora més tard, a Can Campassol, i llavors ja arribem al mes d'agost. Al mes d'agost hi ha la Festa Major, llavors ja tenim la nit de la Festa Major.
4: Aquí volia entrar jo.
2: Aquí, la nit aquesta que tenim, bueno, que sempre fem, amb el sopar i inclòs i tot, que encara ho estem treballant, encara no ho tenim acabat, però bueno...
4: Alguna cosa es pot adelantar, algun convidat especial que vindrà, alguna coseta que es pot dir.
2: Això sí que ho podem adelantar.
4: Vinga, va, adelanta.
2: Mira, això li deixo per en Joan.
3: Mira, aquest any, cada any busquem compositors per fer-los reconeixement a la feina feta, que creiem que és molt important per ells, perquè ja que fan una feina que mai és agraïda, almenys nosaltres sí que els hi agraïm. I aquest any tindrem un compositor gran, que és de Banyoles, que es diu Esteve Palet.
2: Tampoc tan gran, eh? Hi ha de més grans.
3: Sí, déu-n'hi-do.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs no ho sembla.
3: No ho sembla, va, però sí.
4: Es conserva bé.
3: I després tenim dos compositors joves, un de 22 anys i un altre 23, és més on, que un que es diu Aniol Masdeu. I l'altre que es diu Sergi Martínez, Santi Martínez.
4: És habitual trobar compositors joves de la sardana, o és una raresa?
2: No, raresa tampoc. A veure, cada vegada hem de dir que els músics cada vegada... A veure, antigament, quan nosaltres érem joves, per dir-ho d'alguna manera, els músics eren grans, tots eren grans, sí, i els que ballaven tots érem joves. Sí. Ara s'ha fet el canvi al revés. Ara tots els músics són joves i tota la gent que balla majoritàriament és gran. Si vols trobar gent jove, la tens que anar buscant concursos. Però si no, a la plaça és al revés. Aquest fet que s'ha produït, ara et passa amb els compositors. També antigament tots els compositors eren grans, i ara comença a sorgir molts que són jovenets i que fan unes sardanes que de veritat, que estan molt bé. Nosaltres jo em vaig sentir en l'última una en directe, que era una estrena que va ser...
3: Que era semblant amb una sardana que havia tocat,
2: que
3: era de la Catalunya Nord, però bueno...
2: Un noi que era de Sant Pol, crec que era aquell noi,
3: en Santi Martínez,
2: una passada per lo jove que era aquell noi, que tu el veus i dius, aquest noi és un compositor, i ho és, i fa unes sardanes maquíssimes.
3: Sí, sí.
2: Mira, per mi, personalment per mi, perquè a mi m'agraden les sardanes balladores. Ara, això no vol dir que hi hagi una persona que s'entengui en música, que aquesta no sóc jo, i que digui, aquesta sardana no val res perquè no bla, bla, bla, bla. Però, a veure, no, hi ha de tot en aquest món. Com a sardana balladora, de veritat, és que des del primer punt ja tenia aire, i dius, ostres, i està fet per un noi jove.
3: Escriuen per ballar.
2: Escriuen per ballar.
3: I això és molt important.
4: Sí.
2: És una cosa rara, però esperem que no sigui l'única i que en vagin sortint més, perquè cada cop, jo recordo, potser fa un parell o tres d'anys, que va venir un noi que van dir, mira, aquest és el compositor, aquí malgrat, i vaig dir, ostres, aquest noi compositor, i era una cosa rara, llavors sí que només hi havia un, ara no, ara n'hi ha diversos.
3: N'hi ha diversos, sí.
2: N'hi ha diversos, i dius, ostres, això sembla que hi ha una intenció de no sé,
3: i quan vam fer renaixement. Venir, quan vam fer venir la Navat,
2: també
3: una noia jove.
2: I tant, i continua sent jove.
3: I anem buscant més aviat
2: compositors joves.
3: Portem molts anys fent això. I hem passat molts compositors, moltíssims compositors. Però arriba un moment que ja dius, a veure, on tenim a buscar algú per fer algú que tingui un reconeixement? Perquè clar, n'hi ha que sí que fan sardanes per fer sardanes, però n'hi ha que es valoren la sardana, i és molt important. I aquí passa amb aquests nois joves.
4: Bé, interessant. El tema està que hem de continuar, ja hem d'acabar acabant l'entrevista, i voldria destacar dos activitats. La primera és a l'octubre, que celebrarà el 52è aplec, on hi participaran diferents cobles. També, si voleu destacar alguna cosa d'aquest 52è aplec, o
2: bueno, jo crec que podríem parlar més endavant.
4: Més endavant.
2: Perquè encara ja parlem de... El que sí que s'ha de recalcar és el Dia Universal de la Sardana, que el manifest, o sigui, se fa una lectura d'un comunicat oficial, diguem-ne, per al Dia Universal de la Sardana. Aquest any és fet per en Jordi Molí,
3: Jordi Molina, el del Temps de TV3.
2: El del Temps de TV3. I llavors també que aquest dia farem la presentació oficial del cartell de l'aplec de guany. Aquest, el dia de la Diada del Soci.
4: Vale, o sigui que sabreu com l'aplec.
2: Correcte, i sabreu el cartell.
4: El cartell.
2: Com sempre, és fet per l'autor d'aquí Malgrat, en Joan
3: Ferrer.
2: I res més.
4: Molt bé, doncs esperarem a veure què ens depara aquest aplec. I de fet, bueno, ens acomiadem ja. Gràcies a tots dos, en Joan Vigues i també a Montse Clapés, per avui a ser aquí amb nosaltres, de l'agrupació sardanista La Malgratenca, La Barretina. I res, esperem que les activitats, que déu-n'hi-do que tenim aquí un llistat enorme d'activitats de sardanistes, doncs vagin molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies
3: a vosaltres.
4: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Pineda. El municipi es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan 2026, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24, amb un programa variat i pensat per a tots els públics. Els actes començaran divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila amb els gegants de Pineda, acompanyats per música i animació dels Bufant Fort Street Band. També s'acosta el primer episodi de calor intensa d'aquest estiu. La previsió és que els termòmetres es disparin a partir de diumenge, amb temperatures que en alguns casos poden ser fins a 10 graus superiors a la mitjana per l'època. Això ha portat a ajuntaments com Palafolls a recordar els consells bàsics per evitar els efectes de les altes temperatures sobre la salut. Els experts recomanen hidratar-se sovint, encara que no es tingui set, evitar sortir al carrer durant les hores de màxima insolació i buscar espais frescos o refugis climàtics quan les temperatures siguin molt elevades. De fet, a Palafolls, per exemple, hi ha dos refugis operatius, la piscina municipal i la biblioteca, on es pot anar per fugir de les altes temperatures. I a nivell nacional destaquem que la Catalunya Central afronta, doncs, aquesta campanya forestal d'aquest estiu amb incertesa. Així ho ha advertit el cap de bombers de la regió d'emergències Centre, Santi Lleonart, que ha explicat que, malgrat que les pluges de l'hivern han permès, doncs, recuperar part de la humitat de la vegetació, les temperatures excepcionalment altes de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor compliquen les previsions. I també destaquem que el Departament de Salut calcula que un 14% de les operacions no urgents del sistema sanitari públic es van haver de cancel·lar la setmana passada per la protesta dels metges a no fer hores extra, a la qual s'han adherit 234 serveis de mig centenar d'hospitals. Són dades facilitades a l'Agència Catalana de Notícies pel departament, que assegura que les intervencions s'estan reprogramant i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. I bé, moment de repassar la situació meteorològica, i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau, hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Repassem l'agenda d'actes. Les sessions de ioga per a la salut ofereixen dissabte una dedicada a la menopausa. La classe començarà a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal i s'allargarà fins a 11:45 del migdia. I l'agrupació sardanista de Magratenca La Barretina organitza diumenge, doncs, com dèiem, la Diada Universal de la Sardana a 2:45 de 2:45 de 10 del vespre al Parc de Can Campassol amb la cúpula principal de Banyoles. Ara sí, repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
6: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
8: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
9: Jo vaig notar com electricitat.
7: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
8: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
10: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
11: ¿Qué estás haciendo?
12: Soy yo, Joel, tu hijo.
7: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
11: Pensé que tu moriries antes.
13: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
14: Yeah! Així ho està clar, marit!
11: I...
14: cobert! Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
15: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
13: Gràcies, gràcies!
16: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
17: Un altre cop l'extinció, no!
7: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
18: Ups, queda't aquí, ja hi vaig jugar.
19: No m'hi veus capaç, oi?
20: Que és una mica mi...
19: Quin ponxo! Fa gràcia que es tornin a barallar.
21: Oh, i tant que sí!

Repassem els titulars del dia. La segona caminada solidària de l'associació a Xafarroques ja suma a prop dels 200 participants. L'agrupació sardanista magratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada del Soci.

Malgrat. Ona Malgrat.